Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no,

0: Tenim
1: la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.
2: ICAT Weekend.

0: escoltes, Icar.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta!
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre, fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a
4: iCat.
6: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
5: Linkat.
4: Linkat. Aicat.

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
4: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
3: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw
4: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
3: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
8: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrania.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
0: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Escoltes, Icat.

0: al·lèrgica del pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Ens parla'ns el paper com a productora.
7: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
8: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
9: Jazz Batussi.
10: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
8: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cal. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICAT Mans, amb Quim Rullan.
11: Bon dia i bona hora. Són les 9, obrim una nova edició de l'ICAT Mans, el programa on cada setmana parem l'orella a tot allò que es mou al voltant del folk, el world i de les músiques d'arrel. La Fira Mediterrània és a tocar. Avui dedicarem el programa a avançar la banda sonora d'una edició que arrenca dijous i que, com que no tenim programa fins diumenge, doncs repassem alguns dels imprescindibles de les tres primeres jornades. Sentirem molta música, escoltarem molts testimonis dels diversos projectes que s'hi presentaran i repassarem la final del concurs Sons amb els seus tres grups finalistes, la Mare del Tano, de Gairó i Nastallat, una final que, per cert, se celebrarà dijous que ve. Recorrerem, per tant, la programació musical d'aquesta fira dia a dia. Música d'aquí, d'arreu de la Mediterrània i de la Península, amb les veus dels seus protagonistes. Únic en mans que us oferim amb la Rosa Silloé, el muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullan, qui us parla.
8: Una hora de folk d'ara, sense prejudicis. Diumenge a les 9, a ICAT.
11: Així que comencem, nou ICAT Mans, amb tot el folk, el world i l'arrel, ara mateix a ICAT. I les primeres notes que sonaran en aquest ICAT Mans d'avui, diumenge, dia 11, Sandra Montfort, que precisament dijous, en Terra de Guapes, obrirà la nova edició d'aquesta Fira Mediterrània. Ara, des de la Mona de Nit, sentim Bandida.

0: Aquesta era Bandida, amb Sandra Montfort, que inaugurarà la fira, com us dèiem, al Cursal, al vespre del proper dijous, amb la proposta Terra de Guapes.
1: Ets a Licatmans, amb Quim Rutllant.
0: Seguim ara amb propostes per al mateix dijous. Per tant, entre les que hi haurà la secció off del concurs, a les 8 del vespre, una nova edició de la final dels Sons, el concurs Sons, que busca noves referències i grups emergents dintre l'àmbit del folk. Amb el grup de postavaneres de Gairó, l'electroball de Bot de Nastallat i la que sentirem tot seguit, la Mare del Tano, es fa aquesta tríada que podreu sentir si us arribeu en aquesta final que se celebrarà, com dèiem, a la capital del Bages el proper dijous. Comencem amb la Mare del Tano, amb la Joana Boisang. Quarts de nou.

bueno, soc de la Garriga i allà hi ha una altra tradició rumbera, no? Per la troba Kung Fu, bueno, abans, no? Dosminguet, després Gertrudis, i jo sempre m'havia escoltat molta rumba catalana. I sempre havia volgut tenir un grup, i una amiga meva, jo em vaig apuntar a fer baile flamenc, i vaig començar dins una mica del món de flamenc, i una amiga meva es va confondre, i es pensava que jo ja tenia un grup. Jo, però jo feia baile, i em va voler contractar per una festa seva. Jo li vaig dir, ostres, és que jo no tinc el grup, però aviam, d'aquí quan és la festa, que potser jo te'l monto, saps? I m'ha dit, bueno, d'aquí un mes i mig. I jo em vaig tirar a la piscina i vaig contactar amb una amica de la Garriga que també li agradava molt la rumba, li vaig plantejar la proposta, en plan, mira, falta 6 sàbanes, què tal, et ve de gust? I ens vam tirar a la piscina i una cosa que, bueno, va ser molt informal, doncs de cop anava sortint sol, no? O sigui, de cop, ostres, però és que guai, però... Pues, veniu, us molaria tocar, no sé, on s'era el boca a orella. És com que cada bolo que fèiem venia algú a proposar-nos un altre bolo. Saps allò que a vegades busques molt picant pedra i no et surt res, i de cop algú que és molt espontani i sense cap expectativa, doncs va molt sol, saps? Mm-hmm. És fort, això. I res, i va haver una primera etapa, més amb membres de la Garriga, fins l'any passat. Llavors jo... Clar, al final era jo que composava, que havia creat el projecte i tenia ganes d'anar com més per feina, no? I sí que hi va haver un moment de, bueno, de canvi de rumb, i llavors l'any passat pues, hi va haver com una mica canvi de la plantilla, i bueno, llavors vaig decidir agafar les compos i poder fer un EP. Anem a tractar el primer single a l'estiu, i just això de la fira, pues, nosaltres ens va superbé perquè just està acompanyant aquest procés com de més... com dir-ne, materialització a les plataformes, de que la gent ja es pugui començar a escoltar, no? O sigui que molt benvingut tot això.

Bueno, que guai, no?, que la música d'arrel catalana com pugui ser tan viva i diversa. I crec que, bueno, que a vegades hi pot haver gent que diu ah, és que no m'agrada, jo què sé, la música tradicional. I és com, ostres, doncs mira, justament són tres propostes que crec que potser amb una pots connectar, saps? Perquè és molt... Sí, sí, res a veure d'una amb l'altra. Bueno, jo et diria que, bueno, que canto i toco el trombó, que això no som tantes. I després també que, bueno, que al final en rumba catalana i en català sí que hi ha alguna proposta, per exemple, sí que hi ha l'Àguila Rumbera, que és una rumbera de Gràcia que sí que fa composicions en català i tal, però és una escena que, en la qual hi ha molt, molt poca presència femenina. I per mi és un dels punts forts també de reivindicar pues, la figura de la dona en la rumba catalana i com a compositora també de lletres. I també farem una mica de show, o sigui, vindran dues bailadores, jo també faig baile, llavors integrarem una mica les diferents disciplines per una proposta molt ballable i escènica. I això, reivindicar que les dones també doncs, portem festa i podem estar perfectament a les festes majors.

0: Home, és xulíssim, és una riquesa, no? Que potser si no estàs molt ficat en el món de la música d'arrel, et penses que tot sonarà igual, no? Com, bueno, que això passa amb tot, no? Si veus les coses des de fora, tot et sembla igual, però a la que hi entres veus que hi ha tota aquesta diversitat i aquesta riquesa i és superxulo.
1: La veritat és que són tres propostes molt xules i nosaltres anirem amb tot, volem preparar un concert xulo que és bastant reduït, llavors estem pensant, ostres, com ho fem perquè es vegi realment què és el grup, quin és el projecte, no? Com l'essència. Però això, o sigui, ja anirem a tope, però la veritat és que això, les tres propostes són molt xules i estem allà expectants.
0: El que fem és explicar una història, un fil narratiu que lliga totes les habaneres que fem i totes les cançons. Llavors, clar, això, en la nostra hora i 20 de concert que fem normalment, funciona. En els 20 minuts, doncs, haurem de fer un treball de síntesi important, però bueno, ja...

0: Bueno, al final quan fas tants bolos, no? És com cada directe dius, ai, i si això ho fem així, no sé què, no sé quantos, i vas com rodant i al final cada vegada ens sentim més còmodes també, i creiem que pues, s'està com consolidant bastant el directe i la proposta per això mateix.
1: Mm-hmm. És això, diguem que fem habaneres a la nostra manera, que també d'alguna manera o altra ens serveix d'excusa per fer el que ens doni la gana. No,
2: totalment, sí.
1: Fora de conyes, és un gènere que nosaltres estimem i que ens encanta i que per això l'hem començat a fer, i per tant, o sigui, ens movem una mica en aquest terreny gris, si es vol, de que volem mantenir-lo, però també volem innovar una mica. Llavors, intentar que es mantingui l'essència, que quan se'ns escolti es reconegui sense cap tipus de dubte que estem fent aquest gènere, però alhora també que es reconegui que és alguna cosa nova. Llavors, per exemple, quan nosaltres estem en procés de creació de noves cançons, les coses a vegades ens surten d'una manera i no ens tallem. Per exemple, una cançó que vam fer que ens va sortir una jota, doncs vam dir, pues endavant, i anem a fer una jota, encara que potser no sigui un gènere que estigui super dins del món de l'habanera, però igualment...

Hem sentit els de Gairó amb aquest Quan tornis, una de les formacions que arriba a la final dels Sons de la Mediterrània. Només queda sentir-ne una. És Nas Tallat, de Laia Rius.

final era una mica el que tenia sentit com a artista que estàs començant dintre d'aquest món de música més tradicional, com que és un concurs que dona molta, que ajuda molt artistes d'aquest estil, i coneixia justament grups que s'havien presentat, que havien quedat finalistes i fins i tot havien guanyat, i era com, no sé, pues, tant de bo poder formar part d'això i també només com sortir allà al catàleg com de tots els artistes, o sigui, de fet he conegut com, perquè vaig estar com mirant tots els grups que s'havien presentat i escoltant-los, i era com, jo estic escoltant propostes molt xules, saps? I com si algú ho ha descobert, n'està allà a partir d'això, també ja em servia, també això. M'agradaria molt, una cosa com que m'ha passat ara durant aquest estiu com a mesura que hem anat fent bolos, clar, jo no havia fet mai bolos, com abans, sí, com a cantant, sobretot. I era com, ha sigut un viatge. I ara, després d'haver fet com tot aquest bolos, l'estiu, això, és com que em sento segura i tinc, ara és com, tinc ganes d'ensenyar això, saps? I ara just s'està acabant com la gira, entre cometes, d'aquest estiu, i és com, jolín, ara que estic segura, ara s'ha d'acabar, doncs ara tinc ganes com de fer-ho més. I llavors tinc moltes ganes, jolín, que ara l'any que ve, pues, que surtin coses, faria molta il·lusió.

La gent té moltes ganes de trobar-se a si mateix en aquest tipus de música, però quan ho sent amb una sonoritat una mica més propera a el que s'escolta habitualment a la ràdio o el que escolta com a la música mainstream, és com que és molt més fàcil connectar, i jo crec que una mica a partir d'aquí tenen tant èxit com aquest tipus de propostes com el que fan ells o com la que fa jo. El que a mi més m'agrada del projecte i el que m'emociona més que estigui passant i que crec que és amb el que connecta més la gent, és que siguin cançons que es puguin ballar i que la gent les balli. I que estem fent concerts, que estem fent concerts com aquí a Catalunya, que és un lloc on potser el ball de vot no hi té tanta presència, perquè sí que ara el directe, malgrat fem com balls de tots els països catalans, està molt centrat en el ball de vot. Allà a Mallorca, òbviament, funciona molt bé, perquè tothom balla. Però aquí a Catalunya també balla la gent. I mira, també en part, perquè jo sóc molt pesada i els meus amics ja els he fet fer 1000 cursos de ball de vot i coses, i llavors venen als concerts i ballen. Com poden, però ballen. I, veure com que Sant Martí de Tous, que és un poble de l'interior de Catalunya, que de cop la gent es fica a ballar, és que és molt xulo, és que és el motiu pel que jo feia el projecte. Llavors, jo crec que això és amb el que pots connectar més quan ho veus des de fora. Més que amb les cançons que et poden agradar més o menys, perquè al final, pues, una mica rares. Però jo crec que és això, com el cavall guanyador que tinc, el que té més força, que al final, com l'espectacle no acaba a dalt de l'escenari, sinó que s'allarga tot el públic. Llavors,

0: Fandango dels Tres Amors n'has tallat i tanquem d'aquesta manera la final que es viurà a la taverna el dijous que ve a partir de les 8 del vespre amb tota l'energia d'aquest concurs. Tres propostes molt diferents que hi tenen molt a oferir. Molta sort a tots.
1: La revolució del folk cada diumenge a les 9 a ICAT. I Catmans, amb Quim Rutllant.
0: Seguirem ara amb més propostes programades per aquest mateix dijous, la primera de les jornades de la Fira Mediterrània. Els Aluca, per exemple, seran els carlins el dijous a la tarda presentant cançons que il·luminen els carrers. La...

0: tres veus i cap instrument. Aquesta sona Luca, amb Magalí Sara, Gina Quatrecases i Miguel Gómez. Treballen repertoris polifònics tradicionals d'arreu de la Mediterrània. Fan un pas endavant amb cançons que il·luminen els carrers, una renovació del seu directe, que no només amplia el repertori, sinó que treballa també la interpretació, l'escena, la llum i la manera d'explicar aquestes cançons. Cal dir que Luca van ser finalistes al concurs Sons de la Mediterrània, i és que moltes vegades les propostes finals, més enllà del guanyador, també troben espais per créixer i són acompanyats per les diverses eines de la Fira Mediterrània. En aquest cas, la idea és mantenir la força i la senzillesa de tres persones cantant juntes, però portar aquesta polifonia a un llenguatge escènic capaç d'arribar també a nous públics. Miguel Gómez.
1: I som un grup que venim del món de l'etnomusicologia i de la música tradicional que vam estudiar a l'ESMUC, però en realitat també som un grup que en si es defineix una mica per l'amistat viscuda a través de la música, més enllà d'aquest tema de recuperació de patrimoni, que evidentment és la nostra base i és d'on venim nosaltres. El que estem fent en aquest procés és posar en el centre l'experiència humana que totes aquestes músiques han acompanyat, que totes aquestes cançons han acompanyat al llarg del temps, i és aquesta, i és això que volem posar de manifest, més enllà d'aquestes arrels una mica més etnomusicològiques o de l'acadèmia. Un projecte tan íntim, que és un projecte de una mica de buscar quina és la nostra identitat dins del món de la polifonia, que sí que ve de les sonoritats de la polifonia catalana, valenciana, d'altres llocs de la Mediterrània, però que diguéssim, estem una mica convertint ja en un llenguatge una mica propi a Maluca, i és això el que presentarem i el que volem presentar-vos, aquest llenguatge propi de Luca que posa aquestes emocions humanes en el centre.

0: i de la veu cap al violí, perquè la violinista Coloma Bertran fa temps que investiga què passa quan els gèneres tradicionals de ball passen pel filtre de la improvisació i l'experimentació. Un projecte que inicialment es va presentar dins l'obrador amb el nom de Biolup arriba ara a la promoció de la fira com Arrelada. La idea parteix dels antics sonadors de música tradicional catalana dels gèneres de ball, però posa en contacte amb noves tecnologies, loops i experimentació sonora. De fet, la Coloma Bertran ja havia començat a obrir aquest camí amb peces basades en el contrapàs, la rumba, el ballplà, la jota o la sardana. Ara la recerca creix i es converteix en una nova proposta escènica.
1: Que parteix de la figura dels antics sonadors, aquests músics que tocaven doncs, l'acordió, flabiol o violí, i que anaven doncs, ells sols de poble en poble, fent ballar, explicant històries i cantant. I una mica doncs, agafo, m'interessa aquest esperit viu i itinerant de la música i també sonador com a idea de fer sonar no?, l'instrument i de jugar amb el so. I llavors doncs, incorporo tota una part d'experimentació sonora, tant amb elements més electrònics, no?, com són els pedals loops, pedals d'efectes, sintetitzador, com també tota una part més d'experimentació d'un so natural propi de l'instrument, d'efectes i recursos que té, també a nivell de so, de peus, a nivell corporal, també amb la veu, i també doncs, afegint preparacions, no?, que són objectes per buscar sonoritats vàries. I a nivell de repertori, sobretot em baso en gèneres d'arrel catalana, d'arreu dels països catalans, una mica amb la voluntat això, de regar les arrels i florir amb noves creacions.

0: Aquesta era Coloma Bertran, que actuarà a la fira el dijous a la tarda a la Plana de l'Om.
1: Diumenge a les 9, la tradició sona en directe. Ets a ICatMans.
0: I seguirem amb la programació de dijous. Dijous i divendres són els dies que també hi participen les escoles de Manresa i poden anar a gaudir dels espectacles. Un d'ells, i que farà dues actuacions, són la gent del Pony Pissador. Tot i que a la fira hi presenten aquest batú a l'olla, ara hem anat al treball Ocells. D'allí, els animals més vells.

0: El Pony, dijous seran a la fira, però atenció que divendres, dia 16, tenen un gran concert de la Paloma, amb un munt de convidats, amb grups com La Cosina o Trèvol, a més a més. Així que s'haurà de triar, perquè tot no es pot fer.
1: El futur del folk és ara. Benvinguts a Licatmans.
0: I seguirem encara amb més coses que passaran dijous a la fira. Per exemple, les Silvestres, la Portera o Joana d'Arc.

0: Una proposta, per tant, que travessa el Mediterrani. D'una banda, les tres veus de Ponent, que recuperen cançons de pandero, jotes, romansos i altres materials de la tradició oral, i que les actualitzen des d'una mirada contemporània, crítica i feminista, com us diem, aquesta formació, Silvestres, que ja us hem presentat en aquest programa. De l'altra, Suarina, una formació femenina de Còrsega que parteix de la tradició polifònica de l'illa. L'Obrador les ha posat en contacte a través de residències creuades, tant a Catalunya com a Còrsega, i el resultat no busca simplement que cada grup canti el seu repertori, sinó generar un diàleg entre dues maneres mediterrànies d'entendre la veu col·lectiva, la transmissió i la creació. Arantxa Broto és del grup lleidatà Silvestres.
1: Bueno, pensem que pot ser molt enriquidor. La idea és treballar des del nostre coneixement sobre polifonia catalana i des del seu coneixement sobre polifonia corsa. Nosaltres tenim la sort de tenir l'Eura Gaia, que s'ha voltat i revoltat la polifonia catalana, i també trobem molt interessant, ara que ja coneixem més o menys lo d'aquí, anar a visitar lo de Còrsega, perquè és veritat que allà la polifonia tradicional està molt viva encara. Aquí ara està revifant, però ens fa molta il·lusió fer aquest intercanvi i sobretot poder fer la mostra del que treballarem. Allà estarem al centre Boche i aquí també farem la mostra a Fira Mediterrània i a l'Auditori de Lleida, i allà veureu el que n'ha resultat, perquè la veritat és que anem una mica sense cap expectativa i que la creació sorgeixi també de la mateixa vivència i del retrobament entre les dues cultures.
2: Sou cedet, fillet meu, sobre sol.
0: Anem enfilant les darreres propostes de l'Obrador, una d'elles, en les més singulars, que parteix del gest tan elemental com cantar una cançó de Bressol. Quan sigui gran i jo sigui velleta, de la Portera. És una explicació sobre la cura, els efectes i la transmissió de les generacions. Quines cançons es van cantar, quines continuen cantant i què passa amb aquestes melodies que passen de generació en generació? Musicalment, el projecte hi afegeix elements especialment singulars, com són els instruments ceràmics de construcció pròpia, que creen noves sonoritats i tenen també un pes visual i escènic important. En Pau Sense Ric i la Laia Borràs són els responsables d'aquesta proposta.
3: Quan siguis gran i jo sigui velleta és el nostre primer espectacle, un espectacle pensat per sala que combinem la música, les arts visuals i el teatre, i que està adreçat a tots els públics, tant famílies i per adults.
4: L'espectacle parteix d'una sèrie d'objectes ceràmics, d'instruments ceràmics de creació pròpia, que quan s'omplen d'aigua i es mouen fent com una mena de gest de bressol, sonen. Llavors és a partir d'aquest gest de bressolar, d'aquest moviment, que recuperem diferents cançons de bressol o cançons tradicionals que parlin sobre la família, sobre el cuidar, sobre l'acompanyar o sobre rituals de mostrar afecte, i amb això doncs reflexionem juntament utilitzant també el material del fang i la ceràmica com a tècnica artesanal, però també com a material fràgil que requereix cura quan es fa servir. Doncs amb tot això reflexionem una mica sobre com ha canviat la manera de cuidar-nos i com han anat evolucionant els diferents rituals de cura amb el pas del temps.

0: De la tradició com a punt de trobada, la tradició com a lloc des d'on plantar cara. Joana d'Arc, que és el projecte que lidera Ariadna Rotllo, i a la fira hi presentarà Revolta. Si els treballs anteriors havien mirat més cap a cançons de dones, el camp o la vida rural, aquesta vegada se'n va cap a la resistència col·lectiva i la convivència entre cultures mediterrànies. Tot això continua passant pel llenguatge que identifica l'Ariadna Rotllo, la Joana d'Arc, la veu, les percussions tradicionals, amb sintetitzadors, samplers, bases i electrònica. El dia 15 es podrà veure els Carlins.
1: En el moment en el que estem a nivell de societat i a nivell de món, hem vist com bastant urgent recuperar cançons d'una miqueta de revolta o de moviments o col·lectius que van haver de reinventar la seva forma de viure per adaptar-se a un context diferent. La idea d'aquest disc una miqueta és això, recuperar o explicar cançons tradicionals de col·lectius que van haver, com et deia això, de reinventar-se o d'adaptar-se a un altre context i unir-se de forma col·lectiva per fer-ho més, per canviar-ho o per fer-ho més portable. Com també és un moment on crec que la societat està una miqueta així ara, on crec que ens falta justament aquesta part de col·lectivitat i d'unir-nos una altra vegada, trobar-nos i trobar noves maneres, no? Perquè tot està una miqueta revoltat, és fer aquesta mirada una miqueta a com ho van fer aleshores, a veure si podem treure alguna cosa. Que

0: música d'arrel amb mirada contemporània. Això és iCatmans, amb Quim Rutllan.
1: Seguim a l'iCatmans, seguim amb totes les propostes, en aquest cas dels primers dies de la Fira Mediterrània, 3 dels 4, de fet estem repassant, estem passant de puntetes per a la programació, de fet fa setmanes quan hem repassat ara ja dijous, i ara comencem amb divendres. A Peles Carot estrenarà a la sala de la Plana de l'Hom el Llibre Vermell, una reinterpretació lliure d'aquest cançoner medieval de Montserrat, passada en aquest cas pel jazz contemporani, les músiques d'arrel mediterrànies i l'electrònica. Per acostar-nos al llenguatge del violinista i el compositor, ara escoltem Irati, des del disc Abismes i Flors.

0: Irati, des de l'Abismes i Flors, amb Apel·les Carot. Divendres a la fira hi presenta, com us dèiem, la seva visió del llibre Vermell de Montserrat.
1: Això és ICAT, mans. Això és ICAT.
0: I seguirem amb propostes de divendres. Els Carlins a la tarda, Kiu i Mourad Belouadi. El trio català Kiu, que treballa des del jazz contemporani, el funk i el hip-hop, així com l'electrònica, es trobarà amb el multiinstrumentista marroquí Mourad Belouadi. El projecte forma part d'aquest obrador internacional, s'ha construït a través d'una residència creuada, proposant diàleg al jazz contemporani amb la tradició musical marroquina i especialment amb l'univers Nahua. L'Àngel Sorroche és de manejament dels Kiu.
2: Una doble internacionalitat, perquè realment els Kiu són músics catalans que estan acabant els seus estudis als Estats Units, tant a Nova York, a la New Jazz School, com a Berkeley, a Boston. A mi m'agrada molt com va sorgir aquest projecte, perquè va sorgir de coses que passen quan et trobes gent a una fira. Precisament va ser al Mercat de Música Viva de Vic i va ser molt curiós, perquè va haver una trobada molt casual amb una persona de Fundació Giva i van començar a parlar de música, a parlar de projectes i va sorgir parlar del grup que nosaltres treballàvem, que era Kiu, i ràpidament es van començar a entendre, van repetir trobaments aquí a Fira de Manresa també l'any passat i van connectar. Van trobar com una manera molt interessant de compartir el que era el jazz més contemporani que fan Kiu i el que és la tradició del Mourad Belouadi. I jo crec que aquí sí que n'hi ha un punt, trobarem un punt que jo crec que la música parlarà per si mateixa, com el joc de mirar com diferents parts del món poden compartir llenguatges diferents.
0: Parlem d'una trobada de dues tradicions que geogràficament no estan tan lluny, però que poques vegades hem sentit juntes d'aquesta manera. D'una banda és la copla i de l'altra la música occitana dels Alps. La Fira Mediterrània reuneix Sergio Berardo, cofundador i ànima dels Blue Dolphin, amb la copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Berardo hi posa la veu i la viola de roda, l'acompanyen en Roy Avena a l'acordió, Enric Serra a la bateria i Xavier Guitó al piano i els arranjaments. Al davant, tota la potència tímbrica d'una copla que fa anys que busca contextos nous. La proposta es podrà escoltar el dia 16 d'octubre al Teatre Conservatori. En parlem amb en Pep Moliner de la copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
3: Perquè ja l'any passat vam anar a tocar en un festival al Piemont, allà a Itàlia, un festival que es diu Occitamo, i perquè el seu director, que és en Sergio Berardo, el director artístic, ens havia vist feia molts anys amb el Roger Mas tocant i ell va dir, aquesta formació l'haig de portar en el festival. Vam anar allà a fer concerts de copla estricta, un parell de concerts, va ser un èxit total, i ara aquest any ell mateix ens va oferir de fer una fusió amb el seu grup. Ell té un grup que es diu L'Ou de Fin, que és un grup mític d'allà a Itàlia, que fan música folk. Vam dir, amb aquestes fusions, la clau és l'arranjament, és on hi ha la clau, i per tant vam anar al segur i li vam encarregar en Xavier Guitó. Això ho vam estrenar ara la primera setmana d'agost, allà a Itàlia, amb un parell de concerts, a Cuneo i a Saluzzo. Va ser un èxit total i ara el proper serà Fira Mediterrània Manresa.

està molt bé. Són temes, sempre n'hi diem una de cal i una d'arena, perquè hi ha un tema tranquil i un tema molt canyero. I la veritat és que, clar, l'arranjament és fantàstic i la cobla, diguéssim, entra molt bé en tot aquest arranjament i ho hem viscut d'una manera fantàstica, molt contents. Hi ha qualitat, qualitat musical. No es ven bé la formació de l'Ou de Fin, perquè aquí només hi hauria el Sergio Berardo, per això el concert es titula Sergio Berardo i la Copa Sant Jordi. Ens ho anem a passar molt bé. Vull dir, la concentració també és una altra. Tot respira. El concert és una festa de dalt a baix, de principi a final. El Sergio és una màquina, és com un segal, i el tio és molt canyero, s'emociona al concert. Ja ho va fer els assajos, que dèiem, hòstia, el tio com ho viu, no?, que en un assaig s'emociona. No, no, i a tots els concerts s'emociona, plora, ho viu, s'agenolla, i nosaltres

0: Acabem amb la proposta més gran en dimensions, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, que torna a l'Obrador amb Pau, coincidint amb els 150 anys del naixement de Pau Casals. Una trentena de músics que ja han fet dialogar instruments tradicionals amb llenguatges contemporanis posen ara la mirada cap a Casals, però no només al músic. Pau vol reivindicar també el seu llegat cívic, la defensa de la pau, els drets humans i la dignitat de les persones. Música de Dani López, que també serà a la direcció de la proposta.
1: Pau és un espectacle inspirat en la figura de Pau Casals, sobretot en la seva feina que va fer per la pau mundial i per als drets humans, no? Llavors, bàsicament jo estic estudiant, m'estic empapant, estic llegint tot el que trobo de Pau Casals, escoltant tota la seva música i tot això. Encara estem en un procés molt... O sigui, estem començant el procés, de manera que tampoc sé molt bé com s'acabarà traduint això amb l'espectacle final. I llavors, la intenció d'aquest espectacle és, així com amb Trencadís i amb Cruy hi havia un gran pes de les veus i del que deien les veus, volem donar encara més pes a l'orquestra. Trencadís tenia molt pes la veu, Cruy tenia molt pes la veu i començava a tenir més pes l'orquestra. Ara la idea és donar tant pes com puguem a l'orquestra.
2: I Catmans, amb Quim Rutllant.
0: L'OMAC serà el Cursal divendres al vespre, també divendres al vespre al Cel 1, acull l'estrena a l'estat de Nuara, un trio sicilià que recupera antigues gravacions de camps i cants de treball i els transforma en instruments tradicionals i l'electrònica d'avantguarda. Esbotgia és una peça vinculada al cicle del blat i de les feines de batre, i obre d'aquesta manera obrim el seu univers sonor. És aquesta.

0: Esbotja, cant de pastura dels Nuhara.
1: Tradició, fusió i molt de talent. Benvingut a Icatmans.
0: Vindrem ara el dissabte. Propostes musicals com, per exemple, el Sorgen. De fet, aquest nom encara el tenim ben fresc. Sorgen, l'any passat van guanyar el concurs Sons a la Mediterrània i ara formen part també de les propostes musicals de l'Obrador d'arrel de la Fira. Aquesta formació mira directament cap al Pirineu amb acordió diatònic, flauta, guitarra, veus i percussions per construir un folk que parteix de la vida de muntanya, del paisatge de boscos, del pas de les estacions a les històries de les valls. Aquest 2026 han fet un pas més en muntanya avall, el seu primer treball després del concurs, i arribaran a Manresa com un bon exemple del recorregut que pot tenir un projecte emergent quan diferents eines del sector comencen a treballar plegades. Sorgen són Josep Vilarrubla, Ernest Pipó, Carla Mateo, i qui escoltarem, Maria del Río i Erika Weikand.
2: Originàriament, Sorgen eren un trio instrumental format per l'Erika, l'Ernest i el Pepón, i enguany presentem disc que es dirà Muntanya Vall, i bueno, hi seran tres veus més, la Carla Mateo, jo mateixa i el Germán de la Riva, i res, hi podreu veure doncs un directe format per sis components.
3: Aquestes cançons noves, aquesta part ara amb lletra, té que veure, crec que, amb el tema de fer una mica de posar en comú el tema de la xarxa de les persones que ens dediquem a l'art per allà dalt. Bueno, la idea era una mica agafar poetes, escriptores i d'altres persones d'àmbits artístics diferents i fer-ho cabre dins d'aquesta nova idea que va tenir el Pepón. Bé, algunes de les lletres han estat escrites per exemple, Ivette Heroles, Maria Giró i Joel Baró. I bé, fer una mica aquesta, intentar fer aquesta mena de xarxa amb els artistes d'allà dalt i explicar a partir d'aquí les històries de la vida al Pirineu.

0: diria.
1: De Sorgan, Arnau Tordera, l'obrador de la fira, també porta revisions com la que farà aquest cantant i compositor amb creacions al voltant de les havaneres. El líder d'Obeses presenta Sirènia, un projecte que s'endinsa en l'havanera des d'una mirada autoral i contemporània. Tordera no busca disfressar l'havanera de modernitat, sinó que vol entrar-hi des del coneixement del gènere, el cant col·lectiu, les harmonies vocals, l'imaginari del mar, el viatge i la memòria. El repertori combinarà noves composicions i havaneres clàssiques reinterpretades. Sirènia, per tant, una de les propostes més esperades d'aquesta nova edició de la Fira Mediterrània.

0: Una d'aquestes trobades, per tant, és Nederman i Fortuny, la proposta que parteix de cançons catalanes de tradició oral recollides al Cantut, però les porta cap a un terreny poc habitual, la música de cambra. La veu de Judit Nederman dialogarà amb el violí, el violoncel i el piano del trio Fortuny en un repertori que vol conservar l'essència d'aquestes melodies transmeses de generació en generació i alhora conservar-les des d'un llenguatge cambrístic contemporani. Això ho explicava la mateixa Judit Nederman.
1: Ens vam conèixer a la gala de l'Acadèmia Catalana de la Música i ells em van dir que tenien ganes de fer alguna cosa plegats i jo en aquell moment estava amb la cançó de l'Afiladora al cap, com en bucle, i els hi vaig dir, per què no gravem l'Afiladora, així com per fer una col·laboració puntual. I llavors el Marc Heredia, que és qui arranja, diguéssim, va fer l'arranjament, van gravar un vídeo, me'l van enviar i jo els hi vaig dir, voleu fer un grup? O sigui, voleu fer alguna cosa amb això, perquè crec que és com una oportunitat per casar el seu món clàssic i la meva manera de cantar, el que he anat trobant com a intèrpret, però amb l'amor compartit per les cançons tradicionals catalanes.
0: Una trobada, per tant, entre memòria oral i música escrita, entre cançó que ha passat de boca en boca i la precisió de la música de cambra.

0: I si parlem de transmissió oral, una altra proposta posa directament la veu col·lectiva al centre. Mapes amb Neus Borrell i Helena Terrats, un viatge per les polifonies tradicionals de Catalunya, posades en diàleg amb les d'altres territoris. Ho fa juntament amb les cantants Maria Coma i Raluca Radu i ens proposa reflexionar sobre la polifonia i el fet de cantar en comunitat. El projecte recupera formes comunitàries, estudia harmonies i timbres que es creen quan les veus es troben i els porta cap a un context contemporani i escènic. Mapes relaciona polifonia, paisatge, pertinença i memòria. Helena Terrats i Maria Coma.
1: A nivell troncal és un projecte d'arqueologia musical que busca recuperar i tornar a fer sonar la polifonia vocal catalana. Tenim l'assessorament d'en Jaume Iats amb això, que és com meravellós. A més, busca posar-la en diàleg amb polifonies d'arreu d'Europa, en llocs on la polifonia encara és una cosa més viva. Aquí tenim l'assessorament de l'Emma Bonici. I a més, busca tenir un espai de joc per crear alguna polifonia nova en català amb l'assessorament de la companyia Meredith Monk des de Nova York. O sigui, meravellós. I sobretot per nosaltres, jo crec que a nivell sonor, musical, artístic, el que ens interessa molt és què passa quan fas sonar les veus per buscar una entrega final a un resultat comú, no? Aquests harmònics que es troben junts i com t'has de tu col·locar a nivell vocal, a nivell físic, per entregar-te aquest so col·lectiu i el que passa a nivell humà. Jo crec que això és el que més ens toca i poder-ho fer en català és una meravella, perquè si no sembla que només podem tenir aquesta experiència a nivell exòtic, amb llengües que no coneixem, no?
2: Per mi, la polifonia vocal, abans de saber que existia a Catalunya, jo vaig passar uns anys explorant bastant la polifonia vocal a Geòrgia i allà segueix sent una cosa que la gent fa a casa seva, que canten els nens, les àvies i tothom. Per mi, estar a Geòrgia també, conèixer directament mestres d'allà que m'han ensenyat, em va posar en contacte amb la música des d'un lloc molt més humà, molt més col·lectiu i no tant des de l'escenari. I un cop vaig descobrir, després vaig dir a Catalunya, què? I vam com anar descobrint que això existia aquí i que aquest projecte pugui tirar endavant, a mi em va fer tanta il·lusió.
3: Una hora de folk d'ara, sense prejudicis. Diumenge a les 9 a ICAT, amb Quim Rutllant.

0: Acabarem amb un grup que en només un any farà un salt significatiu dins la mateixa Fira Mediterrània. L'any passat, cas on participava l'OFF de l'Humus Mediterrani. Aquest 26 entra a la programació oficial amb una estrena, Tarala. Casum ha crescut a partir del folk, sobretot instrumental, amb el violí de la Mari Parera, l'acordió diatònic d'en Blai Casals i la guitarra de Cisco Cardona, i ho han pensat tant per fer escoltar com per fer ballar. Ara el projecte incorpora una veu com una de les novetats per barrejar els balls tradicionals i les composicions pròpies amb lletres que reivindiquen el món rural. S'estrenarà el 17 d'octubre a la taverna Cervesa Guineu, al darrere de l'acordió diatònic dels Casum i en Blai Casals.
1: Anem acompanyats de la Rosa Martínez, que posa la veu. Aquest és el primer cop que fem alguna cosa amb una persona que canti, amb una cantant, i estem contents perquè la veritat és que és com un experiment nou. Incorporar la veu, jo la veritat, com a músic d'acordionista que sóc, la majoria de coses que he fet a la vida han sigut instrumentals, però sempre tinc aquesta espineta de dir, va, cantem, no? I a veure què tal. De seguida, des del primer moment, vam decidir fer un concert per ballar, o sigui, encarat una miqueta en ball de plaça i en el ball folk. I és una miqueta el que estem oferint, bàsicament el 90% de la nostra feina està encarada a fer ballar la gent. Sí que és veritat que mantenim encara un format més de concert o més d'escoltar o vermut, que també, vull dir, que també fem sovint.

0: La revolució del folk a ICAT.
1: I així arribem al final d'aquest ICAT Mans d'avui diumenge. Tancarem amb una proposta per divendres que ve, quan ja sigui dissabte. A 1:15 de la matinada, Kalashima portarà a la plaça Sant Domènec l'espectacle Osmosis. Taranta de la Pulla, gaites, acordions, pandretes, electrònica, amb un directe potent i hipnòctic. Bon bimbo. Plegrem. Ja hem estat amb la Rosa Silloé, l'Andy Franco i en Quim Rotllana. Ens trobem el proper cap de setmana aquí mateix a ICAT, si no ens veiem a la Fira Mediterrània.

Nova tanda d'emocions musicals a Dicat Weekend, compartint la poesia musical dels Gavin MP3, i ens trobes ara amb el so clarament californià d'Almost Monday.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language, confiança màxima.
0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
2: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
3: Sí.
4: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no? Va, a la tres.
2: Hòstia. Fem un fa major, un fa major.
5: Clar,
2: va.
5: Sí, clar.
2: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
6: Una puta mela!
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat. El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

Animal, un altre tremendo hit de les Ketzai, amb aquesta cançó escrita per Ed Sheeran. I tornem a casa ara per descobrir el talent de la Julia Blum amb Sona l'Ofi de fons.

0: Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Escoltes i cas.
4: Yeah, Poc i Oli, com ho fèiem abans?

una d'aquelles que ja és història, eh? Liquid Weekend, Robin Thicke amb el Blurred Lines, una de les cançons més celebrades del 2013, amb el permís, això sí, de Daft Punk i el seu Get Lucky. A terra ara, Liquid Weekend, Alba Morena, donant-li el seu toc personal al mar.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
0: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Escoltes i cats. Mr. Worldwide.

Déu-n'hi-do, quin sacseig, quina alegria. Slater, la nova popstar, engrandint el seu repertori amb Brand New Channels. I Afrobeats ara, Alicat Weekend en mans de Kelly Zaya.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.
14: Estimo... Que ella es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
15: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
16: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
17: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
18: Jazz Batussi.
19: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
17: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi. Sí, amb Dani Nelo. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
16: Linkat.
17: Aika.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Jazz Jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
2: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
6: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. La Sala Beckett presenta Torcides. Divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
7: Linkat.
1: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: a casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
3: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
4: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
5: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
2: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
6: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
8: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
9: Bon dia.
10: Hola, bon dia.
11: Bon dia, matiners.
12: Hola, molt bon dia.
7: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
13: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
14: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
15: Mira, esmorzant una mica.
16: Bé, aquí a la porta de la feina.
17: Treballant ja des de les 4 del matí.
7: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
18: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
19: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
20: Som pura cafeïna.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Cat Weekend.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Es algo así, Batman, como...
1: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: Una mirada diferent als videojocs.
6: Per aprendre, pensar i somiar.
7: Oi! Diana!
8: I want to make you a spy.
9: When you're ready, Bond.
10: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
6: Passió pels videojocs.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
11: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
12: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a Icat.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: Va, a la tres. Hòstia. Fem un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: segur.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allò pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discurrito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat. El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per iCat.

0: eufòria.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
1: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
3: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
1: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
2: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
3: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
0: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
4: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
6: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
7: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
9: Bon dia, matiners.
10: Hola, molt bon dia.
5: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
11: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
12: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
13: Mira, esmorzant una mica.
14: Bé, aquí a la porta de la feina.
15: Treballant ja des de les 4 del matí.
5: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
16: M'he trobat molt a faltar l'estiu, eh?
17: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
18: Som pura cafeïna.

estàs al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Serializados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
0: Aica.
4: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
5: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
6: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
7: Oi!
8: I want to make you a spy.
9: When you're ready, Bond.
10: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
11: Els diumenges a les 10 de la nit.
6: A ICAT. Generació.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

La primera ha estat per Joy Balance and Bray. I seguim compartint més música en aquest cap de setmana llarg en què de seguida sonarà l'Alfred García. Vine'm a buscar.

0: Jazz Jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
2: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
1: Escolta, Zicat.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
2: A iCat.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Cançons que ajuden a fer més suportable aquesta baixada de temperatures. Aquí teníem a MGK. I abans de les 6 encara rodaran Jessi Reyes, l'última de Guillem Gisbert. I ara anem a posar-hi Winnet amb Julieta. Bota, bota.

Doncs això, ets una enganxina, la primera d'aquesta hora amb el cel lluna plena. Cançons que arriben després d'un estiu molt intens i un estiu que intentem allargar tot seguit amb la música de Los Frequencies i Mary Frost, directes al Paraíso.

0: tan.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
5: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Escoltes i cats.

És l'Imagina, aquesta batxata romàntica que ens regalen la Flashy Ice Cream i una altra cançó ideal per respirar i per desconnectar el cap de setmana. Arriba amb els Fuckers, és el Beat Back.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
4: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
5: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
7: Bon dia, matiners.
8: Hola, molt bon dia.
3: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
9: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
10: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
11: Mira, esmorzant una mica.
12: Bé, aquí a la porta de la feina.
13: Treballant ja des de les 4 del matí.
3: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
14: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
15: Som pura cafeïna.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Sense filtres, és l'Edu Esteve i de seguida farem rodar per l'ICAT Weekend una altra de les més ballables d'Addison Rae, Famous Again.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
4: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
5: Però si no heu ni marxat.
3: Calla, veu d'ICAT.
6: Sí, que ens talles el rotllo.
3: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
4: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
3: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la

De les cançons que van arribant de casa nostra, una altra de Gavina MP3. I una de les cançons que més sonaran també a finals d'aquest 2026 és amb el Suc de Pinya.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. I might love you again, I'll see how.

0: Després de fer-nos cantar tot l'estiu amb el tu-turu-tu, arriben amb una altra de les noves cançons amb més bon rotllo de la temporada. Són els Sidderland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allò pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es passin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Aquí, el servei de Vall d'Icat, criden al planeta Terra. Miqui Puig, els plats us diu hola. Roda amb plats, bola de mirall. I arrenca un nou Pista de fusta. Diari de dilluns a dijous. Repeticions els caps de setmana i sempre a 3CAT Cultura. Si és diari, és a les 7 a la FM. A les 8 a la FM. De 8 a 9. Sempre. I al migdia en els servidors de streaming perquè gaudeixis. A primera hora. Privilegiat, com si fos un servei premium de la nostra música. Us convidem i comença la tarda en un viatge amb tren. Amb el tren lleuger de Bergen. Richard Sen el va descobrir quan anava a punxar a Bergen i li va dedicar una oda, una peça que és gairebé un homenatge a l'Eurodisco, el primer disco europeu dels 70.

En el camí de l'aeroport al Club Ostra, Richardson es va enamorar del tren lleuger de Bergen, una meravella europeística que ell tradueix amb una peça que té disco còsmic, tecno de tota la vida, i dos números més. Hem agafat un tren que ens ha portat directes al club. Sempre és el club, sempre és la pista.

L'absurd món de les categories MK és considerat mainstream, menystingut per als més sumamerdes. Però aquest Living amb Tristan Henry és senzillament elegant. Pot sonar a la ràdio, pot sonar en un cotxe, pot sonar en un club, et pot animar una festa. Living MK i Tristan Henry a les beceroles, a les parts més comercials de la música que també existeixen. Per això la pista va d'un cantó a l'altre. Per això arriba el Warpaint de Catch 92.

0: les guerres es guanyen, es perden, i les pintures, com aquest warpaint, a vegades només són una llauna de cervesa Red Stripe, una guerra menuda, que a vegades s'ha de lluitar contra un mateix. És warpaint, és Catch 92, el combo britànic, deixant clar d'on venen, de la cervesa jamaiquina, dels seus ancestres, i tu ets Aikat.
1: En digital o a l'FM, pista de fusta.

torno a repetir, això és una picunadora. Agafar el Kiss de Prince a l'any 2026. El fas això? Una animalada inapel·lable o et quedes a casa. Hi ha molta gent agafant cançons pretèrites que les destrossen, les fan ridícules i posen una base d'afrobeat, afrohouse, qualsevol cosa moderna que han sentit i la caguen. És de Cognoise, es diu Ray Spencerly i amb l'àlies de Bang Bang Club by Sleep amb això. La pista de fusta segueix, les novetats demanen pas i Riordan i Loki presenten Friction. Els noms tots a Trescat Cultura

Servei de ball a ICAT. Servei de ball a ICAT.

ofici, maneres de fer, i algú que ha crescut amb la música de UK, apunta't el nom Riordan, que invita Loki a fer aquest Friction, ple de teclats. D'aquells que fusionen la música de ball de tota la vida amb la manera de fer d'ara mateix. DJ Anthony, my hero, ha entrat a fondo perquè ho mereix.

No ens enganyem. I amb peces de ball que som com un lateral dret, poc tècnic, però necessari per aguantar l'estructura. I amb peces com aquest My Herald de DJ Anthony, que segur en una sessió aguanta i aguanta, fa de transició cap a un altre lloc. Funciona perquè tot és a puesto i perquè DJ Anthony, torno a repetir, té ofici. My Hero, en un moment que només ens arriben cançons amb portades fetes de merda, a mia, que DJ Anthony convidi a dues amigues molt guapes i es faci un retrato dins d'una limusina.

0: you see, I wanna be with you. Can't wait tonight.
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.
2: Totes les tardes són de ball de dilluns a dijous. Caleb Dan, Bad Girl.

aquell pifang de la Funkadelia d'en Fiddler i ho tenyeix amb una cosa moderna que funciona. És la Bad Girl de Caleb Dan i el P-Rhythm que està preparat en el plat 3 amb el seu Hoya Feeling ho resumeix tot en 2 minuts. Aquesta nova manera també de fer música, que ja no hi ha extended versions, que anem de cara al moll de l'os per punxar, perquè diuen que la canalla no té intenció, que els grans tampoc ens hi estem. O sigui que sigueu atents. LP Rhythm, How You Feeling, dura 2 minuts 36 segons. If you wanna get down with this.

0: Posem-nos seriosos, perquè això ho és. El LP Rhythm i aquest How You Feeling és una cosa seriosa. És una peça estructurada d'una manera clàssica que em torna boig. Pots sentir el gran crit del How You Feeling, una diva i un servei increïble, unes textures de sintetitzadors que només poden anar acompanyades del que arriba ara mateix. Favorits de casa, Leon Bave, Fashion Week, la setmana de la moda, la passarel·la i la música dels americans que sempre l'encerten. Paraula de pista.
1: Aquesta és la pista de F.

0: són així, que si ens agraden i avalleixen tornaran, perquè la música de ball sempre serà gran des de Nova York, Leon Bave.
1: T'ho he chiamat per dir-te que ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: Novetats que tarda rere tarda venen a ballar a casa. Pujant el tempo, pujant els pianos, Guy Shaman i Naya Day, Special Love.

gairebé com una missa gospel. Guy Sheinman contacta Minaya Day, una dona avançada a posar la seva veu, el seu feeling i el seu grup a peces de ball absolutament arrebatadores. Això es diu Special Love, el remix, el signe Nico Haynes i Fabio de Majestris. La tarda és plena de baixos, plena de cançons que ens han fet embogir. I ara me n'adono que ens està quedant una tarda inspiradíssima amb el house de tota la vida, i això vol dir

amb molt bon olfacte. Aquest Move Like That ho deixa claríssim i torna a pelar allò que des de la pista fem molt sovint quan un cos ens avalleix i ens agrada, que no volem que pari, li diem que sisplau es segueixi movent d'aquesta manera. Jewel Kid, the one, l'únic, l'especial. Com és la tarda dedicat, saps on ets, saps que ets a la pista i si acabes d'arribar,

0: què? No us enganyo, eh? G-Wall Kid i aquest The One, un productor de Malta. Avui en dia la globalitat fa que ens arribi la música d'arreu del món, pum, amb un clic, i que només haguem de gaudir-la. Ets una nova sessió de ball de la pista de Fausta.
1: Aquesta és la pista de Fausta dedicat a Miqui Puig.
0: Amb l'E d'emocionant, amb l'E d'espardenya i també amb l'E d'èxtasis. Everything starts with you. Bisman se'l té clar. L'èxtasis és a la pista.
1: Atents, club. Atents.

ens va encantar en el moment que la vam punxar. Per això ha tornat. Aquest Everything Starts With You. La producció de Bisman i música que no s'atura. Sam Alfred i el seu Ascension és a punt d'entrar en el plat de la dreta.

és jove, és de Detroit, i a sobre ens posa un sampler de 808 State, un sampler del mític Pacific State. Com no ens ha d'agradar, com no li hem de donar un espai a la pista de fusta. I dir que Sam Alfred ens flipa. Un nou EP punt de sortir que es dirà No More. I aquesta essència, que és com vulguem dir, puja, puja, puja, que això no s'esgota. Ets aïcat a la ràdio inquieta i el meu nom és Miqui Puig. Miqui Puig els plats de cognom. Miqui Puig, que cada tarda, de dilluns a dijous a les 8, obre la cancel·la, la porta d'aquesta discoteca, aquest món imaginari que ens fa més feliços. Cada tarda intentem, anem a la recerca de les millors cançons del món.

0: Everybody wants to be a DJ.
1: Tots volen ser DJs, però pocs ho aconseguiran. A mi m'agradaria ser més ballador que no pas selector, però aquí em teniu. En una illa, us deixo, The Island, a Daddy Bongues, i això tampoc us deixarà indiferent. Sigueu feliços i balleu. La pista de fusta s'esgota.

0: Escoltes ICAT. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més confós d'ICAT. Tot i ser una persona amb una suposada autoestima alta per la imatge de mi que projecto, tinc moltes inseguretats i dubtes sobre mi mateixa. I, per extensió, també sobre el programa. Ja sabeu que quan les xarxes socials d'ICAT es van dissoldre per unificar tots els continguts en comptes comuns, fins i tot els jefes van tenir dubtes de què és Les Gates, exactament. És cultura o contingut jove? I és que potser som massa irreverents per la idea homogènia que tenim del que és la cultura, però som massa intenses pel que se suposa que interessa als joves. I aquí em pregunto un altre cop, què és la cultura? Per exemple, l'esport també ho és? Parlar de salut mental ho és? La diversitat de gènere ho és? Llavors, Les Gates no som cultura. Potser parlem de societat, però tampoc crec que siguem un programa de successos. I la pregunta que més em faig és què collons és la cultura? I com que sóc una tia amb moltes preguntes, poques respostes i bons contactes, avui intentarem resoldre tot plegat amb dues convidades de luxe que saben coses de la vida i de la cultura. Tindrem a la Núria Duran, la nostra filòsofa, artista multidisciplinar i perfecta, que ens farà una mena d'introducció sobre què s'entén per cultura al llarg del temps a nivell filosòfic i antropològic en general. I tindrem també a l'Adam Havas, des d'aquí li envio un petonet a l'Uri, el meu germà, que em va passar el seu contacte, que és investigador de la Ramon i Cajal al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona i membre també del Centre d'Estudis sobre Cultura, Política i Societat. Ell anteriorment ha estat investigador postdoctoral a la Marie Curie, a la mateixa universitat també on va desenvolupar la seva trajectòria acadèmica entre sociologia cultural, etnomusicologia... Bueno, és que un tio que sap moltes coses. Jo avui tinc el síndrome de l'impostora per tot arreu. Abans d'acabar amb la introducció del programa, volia fer una petiteta aturada perquè no sé encara, perquè no ho hem posat sobre la taula, si la cultura és necessàriament política tota l'estona, però no podem obviar tot el tema que està passant amb aquesta onada d'intent de vaga general, de lluita pels drets bàsics i sobretot per el tema de l'habitatge i de poder tenir una vida digna. Així que jo crec que tot plegat ve d'una mena de desgast general generacional, i volia donar les gràcies a la penya que està fent coses, per exemple, acampant i anant a manifestacions i sostenint moltes coses que altra penya no pot, perquè de vegades crec que el lema aquest de sortim totes al carrer és una mica... No m'acaba de fer el pes perquè hi ha gent, per exemple, que no pot abordar la lluita des del carrer, com per exemple les persones amb diversitat funcional, la gent amb diverses neurodivergències, gent amb situacions familiars complicades o de demanda de presència a casa, gent autònoma, menors d'edat, així que jo com a persona que no està podent anar a acampar i que em costa sostenir el pes emocional d'una gran manifestació, dono les gràcies a tota la gent que està lluitant també en nom meu. Així que us dedico a totes vosaltres aquesta cançó de El Remei de Calafresca, que, bueno, ja us ho diu ella mateixa.

0: d'avui ja veureu que el format és una mica diferent, perquè en comptes de separar-ho per blocs farem una mica de xerradeta, taula rodona, debat, digueu-li com vulgueu, perquè crec que el tema dona molt per llarg. Així que ja estic amb la Núria i amb l'Adam, però abans la Núria ens parlarà una mica d'això. Què ens has portat, Núria, com pensadors, moviments culturals, què és exactament?
1: Porto una mica de tot, perquè em vas demanar que fes una, com a tall d'introducció, una petita explicació de què s'havia dit de la cultura en...
0: Petita petició, eh?
1: Petita
0: em pots
1: petició.
0: Dir què és la cultura?
1: Així en 10 minutets. Llavors, clar, em vaig trobar amb la cosa de què he de dir en 10 minuts sobre la cultura, que és un dels termes més amplis, per mi, estan al nivell de l'amor, l'amistat i la família. Mm-hmm. Llavors, jo porto una mica d'estudi genealògic, històric, del concepte cultura i què s'ha dit al respecte des de diferents camps d'estudi. I jo crec que podríem començar parlant de l'antropologia d'Edward B. Taylor, que és qui dona una primera definició del que és la cultura, però és una definició bastant àmplia, perquè ell diu que la cultura és tot un entramat complex que inclou coneixement, creences, art, morals, lleis, costums i qualsevol altra capacitat o hàbit que adquireixi un membre de la societat. Definició llargueta, àmplia.
0: Per tant, quan parla d'un membre de la societat, vol dir que la cultura no és una cosa col·lectiva o no és necessàriament col·lectiva?
1: Sí, sí, sí, precisament dins d'una societat, o sigui, com qualsevol cosa que adquireixi una persona que participi d'aquesta societat.
0: Vale.
1: Llavors, clar, es va fer una revisió de tota la seva teoria sobre la cultura per fer-la més inclusiva amb altres antropòlegs com Boas, Benedict, Malinowski, que ja proposen, per exemple, parlar de cultures en plural i no en singular. Però jo volia destacar la figura de Levi Strauss, que dona inici a l'estructuralisme, perquè ell entenia la cultura com una gramàtica. És a dir, proposa estudiar i entendre la cultura com si estiguéssim estudiar una llengua. Per exemple, una llengua el que importa no són les paraules per si soles, perquè no volen dir res, sinó que el que importa, igual que a la cultura, és com es relacionen entre elles. Doncs a la cultura no importen els elements culturals per separat, sinó com es relacionen entre ells i quines dinàmiques s'estableixen. Uh-huh. I també, igual que quan parlem la nostra llengua materna, no som conscients de les regles culturals, senzillament les seguim i ja està. I si pensem en tota la varietat de cultures que trobem arreu del món, hi ha un filòsof que és clau per poder parlar d'un dels grans problemes de la cultura, des del meu parer, que és la jerarquització, el creure que hi ha cultures superiors o millors a d'altres, i aquest és Foucault, que entén la cultura com a teixit històric, és a dir, que va canviant i evolucionant, de regles, llenguatge, valors o pràctiques atrevessades per relacions de poder. I jo aquí voldria posar l'èmfasi perquè és d'aquestes relacions de poder d'on neixen moltes de les desigualtats que avui vivim a la nostra societat.
0: Però m'imagino que aquestes desigualtats en realitat és quan la cultura passa per un sistema capitalista.
1: Clar, clar, clar. Sí, o sigui, Foucault no entén la cultura com algo aïllat, sinó, bueno, al final com Levi Strauss, no? Entén la cultura com a part de tot un sistema, no com a algo separat. Mm-hmm. El que passa és que tot això està molt bé a nivell teòric, però si tu li dius la paraula cultura a algú, de totes aquestes definicions i matisos, no saps ben bé en quina pensarà, i segurament pensarà una mica en tot. Pensarà en art, pensarà en valors, en folklore, en la pel·li que van a veure l'altre dia, precisament perquè no hi ha una sola definició. I sí que sento que cada cop s'amplia més el concepte i que cada cop més coses són cultura. I no acabo de veure si ens és útil, a nivell de llengua, sobretot, aquesta ampliació de la definició, perquè llavors el concepte perd força. I llavors, per intentar entendre el concepte, algú que ens podria servir és mirar l'etimologia de la paraula. Jo és una cosa que renego bastant d'aquesta manera de fer, perquè bueno, no em sembla gaire, gaire pràctica, però per obrir debat potser és interessant. Cultura ve del verb llatí colere i el seu significat està vinculat amb la terra, amb cultivar. I com a tal ve de cultus, que és el resultat d'aquesta acció de cultivar. I ja després va passar a referir-se al culte religiós i al culte d'esperit. I és aquí on sí que sento que es comença a apropar al que potser la gent entén per cultura avui en dia, sobretot si parlem de l'art. Perquè la cultura seria allò que ens fa cultivar el nostre esperit, en termes grecs. Uh-huh. A créixer, a ser intel·ligents...
0: Quina és la diferència entre el culte religiós i el d'esperit?
1: Doncs entenc que el culte religiós és el cultivar aquest amor cap a Déu,
0: vale.
1: Suposo, i el culte d'esperit és algo més intern. Uh-huh. Llavors, clar, està clar que vol dir moltes coses i que haurem de vigilar a l'hora de parlar de cultura de no confondre significats. però un cop assentades les bases més teòriques, jo el que proposo és un petit canvi de focus a l'hora de pensar en la cultura. Perquè a mi em costa molt pensar en la cultura com a algo tancat i determinat, sobretot quan el significat ara és tan ampli que sembla que tot és cultura, i ja està. Mm-hmm. Perquè és molt difícil debatre i conversar sobre un terme que no està delimitat, perquè llavors no sabem a què ens estem referint i cadascú pot pensar una cosa diferent. Llavors, davant de tota aquesta informació i impossibilitat de saber el que és la cultura, jo proposo fer un canvi de focus perquè per mi la filosofia no va de buscar definicions, sinó va de problematitzar els conceptes que donem per sentats. Llavors, seguint la teoria estètica de Nelson Goodman, que va ser un teòric de l'art referent, proposo el pas del què al quan. A grans trets, la seva teoria estètica diu que després del gir contemporani a l'art es va introduir la quotidianitat. És a dir, es va produir una ruptura i un qüestionament de l'etiqueta art, perquè abans l'art era tot allò que estava en un espai reservat, en un museu, en una església o a casa dels rics, i eren retrats de la família. O sigui, com que al final l'etiqueta art era molt elitista, molt marcada, i tothom sabia a què s'estava referint. Hi havia com unes característiques molt marcades. Però Goodman se n'adona que definir l'art en l'època contemporània de forma pràcticament ontològica és impossible. I en el nostre cas també ho és la cultura. I ell parlarà no tant de les característiques que ha de tenir una obra d'art per ser considerada com a tal, sinó que parlarà de la mirada artificadora. És a dir, de com està sent mirada aquella peça per llavors determinar què és art. I tornant al nostre tema, per mi el que serà cultura i el que no dependrà més aviat de la vinculació amb el seu entorn, de com s'interpreta i de com es constitueix en relació amb la societat, que no tant amb una etiqueta fixa, o sigui que al final la seva naturalesa serà algo més aviat relacional que no d'un llistat de característiques. Mm-hmm. Llavors, per aterrar-ho una mica, que sembla que estic parlant molt en abstracte, penso en l'Escola de Frankfurt, penso en Adorno, en Horkheimer i en la seva reflexió sobre la indústria cultural. Que és una reflexió de com el capital ha absorbit la cultura, des de la producció massiva fins a l'estandardització dels béns culturals i, en general, la transformació en mercaderia del nostre art. Però jo també, fent un pas més enllà, parlaria de la transformació en mercaderia dels nostres valors, de les nostres festes, dels nostres rituals, tradicions. Llavors, un cop més, fixem-nos en el quan i no en el què, en una visió una mica més àmplia. Potser una cançó, una tradició, un costum té molt de potencial cultural, però en el moment en el que és mercantilitzat, reproduït, explotat i, per mi, sobretot, descontextualitzat, aquí em pregunto si realment és útil culturalment parlant i si és culturalment fructífera. Llavors crec que la nostra reflexió al voltant de la cultura ha d'anar més per aquí i no tant en buscar definicions tancades o llistats interminables de característiques per decidir què és cultura i què no.
0: Clar, hi ha una cosa, igual Adam, aquí em pots ajudar, que és que la Núria ha parlat de la cultura, que quan no sabem com acabar de definir-la, és com que perd força la paraula cultura. Però alhora penso, potser una de les grans forces de la idea de la cultura és que constantment està en debat i això és el que la manté viva. És a dir, que la gent segueixi parlant de què és cultura i qüestionant-se què és cultura.
2: Sí, i moltes gràcies per la presentació.
0: Gràcies.
2: Crec que és que la cultura és un objecte molt difícil en les ciències socials i realment els investigadors havien de trucar la porta del món acadèmic per poder parlar de les diferents dimensions de la cultura, i jo crec que per poder parlar de la cultura en les ciències socials i també en l'antropologia necessitem tenir un horitzonte que es diu un cert paradigma. Uh-huh. I d'això el món ja té sentit. Per exemple, crec que en les ciències socials una de les canvis més importants era que la cultura no només és una reflexió passiva de la societat, sinó és una dimensió essencial de canvi social. I aquest canvi social es fa de la gent parla dels significats de la cultura segons la seva posicions diferents com posicions socials. I crec que és un aspecte molt important de la cultura. Tenir un paradigma, una visió, un horitzonte, una perspectiva que fa el món tenir sentit.
0: Creieu també que és difícil opinar o descriure què és la cultura? Perdoneu. Perquè de sobte la cultura era una cosa de la qual només podien parlar les elites, però en el moment en el que existeix el terme o la idea de cultura popular i per tant que en poden parlar i participar la gent del poble, entren en debat coses que abans no havien entrat, com per exemple la descapitalització de la cultura o una cultura més entesa com això, aquesta idea, no, Núria, que parlaves de compartir costums i no tant de la indústria cultural.
1: Sí, jo també crec que la cultura popular al final sempre ha existit i sempre ha estat allà. Crec que el problema és que no tenia l'espai en el discurs per ser considerada important. Era només doncs, els hàbits que tenia una societat i les seves tradicions d'un petit grup reduït de persones que feien tots coses junts i feien els seus rituals i estaven allà, però no tenien espai dins del debat públic. Llavors crec que no és tant que ara també existeixi aquesta cultura popular, sinó que ara estigui tenint l'espai dins del discurs general per poder debatir-se, per poder expressar-la. En això no ha ajudat molt les xarxes socials, però al final és el mateix que va passar amb l'art. L'art al carrer també sempre ha existit, però no ha tingut mai l'espai per ser mostrat.
0: També us volia preguntar que si entenem la cultura com a hàbits compartits, fins quin punt, com qualsevol comportament col·lectiu pot ser, potser no cultura, però potencialment convertible en cultura. És a dir, jo em plantejava un exercici de dir, si tota una societat decidís rentar-se les dents a la mateixa hora cada dia, això seria un acte cultural?
2: És una pregunta molt bona. I també parla perquè la cultura és un objecte difícil, però cal añadir que un dels llibres més importants dels anys 60-70 és el llibre de l'escola de Birmingham, quan la investigació de cultures populars era com legítima. I el títol és Rituals de... Resistance through rituals. És que resistència a través de rituals. I com tu has mencionat, el concepte de ritual és molt important, que la cultura juvenil, la cultura popular és funciona para, a través de rituals per fer canvis socials i una crítica en aquest sentit al sistema capitalista. I jo crec, per respondre a tu pregunta, que mola molt, que crec que no és la pregunta si realment és el que passa. La pregunta és que què són els valors que representa això. Perquè a vegades la cultura té aquest aspecte ambigu, com per exemple la dansa de pluja de los Hopis. La funció directa és que hagi pluja, però la funció cultural és mantenir la cohesió social. I jo crec que per mi un etnografo diria, la pregunta seria quines són els valors i les normes perquè la gent fa aquesta, perquè el sofriment social també és, entenem a través de la cultura. Jo vinc d'una societat on la misèria i també en els films i en les obres literàries també el sofriment és un tema com omnipresent. I això és, per nosaltres és un dels temes per entendre per què el sofriment es converteix en un tema tan destacat de parlar-ho.
1: Sí, jo també crec que aquí sí que intentaria diferenciar, per no banalitzar el terme cultura un cop més, diferenciaria entre hàbit i cultura, o sigui, hàbit com a activitat reproduïda per tota la societat, perquè doncs, ens funciona. I per mi cultura crec que ho reservaria per alguna altra cosa que ara podem debatir, però crec que és important també el factor temporal. O sigui, em costa molt pensar en la cultura com algú present i algú que podem identificar en el ara. Per mi la cultura sempre implica la retrospecció, el poder mirar com ha influenciat un hàbit que llavors s'ha convertit en cultura per l'estela que ha deixat, diguéssim. Però crec que el marge temporal... per entendre com han calat els costums i les convencions i l'art és important a l'hora de definir què és un fet cultural i què és un hàbit.
0: Per tant, també la definició de què és cultura pot passar per una perspectiva temporal, és a dir, que probablement ara estiguin passant coses que potser d'aquí un temps és cultura. És a dir, jo, per exemple, ahir parlàvem amb el Tomàs, amb la meva parella, de que em fa la sensació que hi ha coses que generacionalment no entenc, com, jo què sé, la cultura de l'absurd, l'univers 6-7, que és, per molt que jo no hi estigui d'acord ara, perquè potser generacionalment no em toca i no ho entenc, quan ho mirem en perspectiva, podrem parlar de la cultura de l'absurd com a resposta d'un moment en el que els joves sentien que el seu futur era incert i absurd i deien, posats a no entendre res, 6-7, és igual. Llavors, com que la cultura per ser detectada igual també necessita com una perspectiva, és a dir, que no cal sempre fer cultura pensant estic contribuint a la cultura, sinó que hi ha coses que amb la lectura, amb el temps, de sobte diem, ostres, això formava part de la cultura.
1: Mm-hmm. Sí, crec que també per mi és important veure com afecten segons quines coses. S'hauria de veure d'aquí a 50 anys si algú se'n recorda del 6-7. Clarament de la cultura de l'absurd se'n recorda, però també ens en recordem de Camus, que ja parlava d'aquest absurd, no? O sigui, com clarament hi ha un canvi històric a la cultura i va evolucionant de la mateixa manera que evoluciona la comunitat i la societat, perquè al final està lligat. Sí. Mm.
0: Tu parlaves, Adam, també de com la teva cultura d'origen té relació amb el patiment. Creus que també això podria ser una cosa cultural? De dir, no sé, el patiment forma part de la nostra cultura.
2: Sí.
0: Jo per exemple, crec que els catalans són molt de queixar-nos. I la queixa és una cosa molt catalana.
1: Sí, 100%.
2: Sí, és que parlar de la cultura sempre té un aspecte històric. I a l'hora d'entendre el significat i què significa el patinent, per exemple, és que les respostes verdaderes podem oferir a través d'una investigació sociocultural. És que, òbviament, la posició de Catalunya en Espanya i la seva història i la posició d'Hongria com un país semiperifèrico, dos guerres mundials, holocausto, etc., òbviament tiene su impacto en el hábitus y cómo piensa la gente. Una observación, tú has mencionado el estructuralismo de Lévi-Strauss, y para eso, para poder entender qué significa el 6-7 o el absurdo o que ya como podrían definir como cultura generacional, es que las funciones no cambian tanto. Es importante entender que las formas tienden a cambiar con más volumen, más intensidad que los significados, porque estic segur que a los años 60, 70, 80 o fa 100 años la gente tenía cosas similares que tenían el mateix significado. Per això crec que la antropologia ens ajuda molt a entendre no només el canvi, sinó també la permanència i aquesta dialèctica entre el canvi i la permanència.
0: Mm-hmm. Doncs, nois, anem a posar una mica de música per alleugerir una mica la xapa aquesta que estem fent. Us recordo que avui estarem tot el programa parlant de què és la cultura, intentant destapar una mica què vol dir tot plegat. I us deixo amb una cançó de Minibus Intergalàctic i ara continuem xerrant.

0: parlat una mica de com s'ha definit la cultura al llarg de la història, una mica des de la filosofia, l'antropologia o la sociologia. Hem parlat d'hàbits, de costums i de rentar-nos les dents. I continuem, Núria i Adam, amb la cultura llegida com una cosa negativa. Pot haver una cultura que no vulguem preservar?
1: Que no vulguem preservar? Pot ser. Jo aquí sí que aniria amb compte amb el terme cultura. O sigui, crec que al final la cultura no pot ser ni bona ni dolenta. O sigui, la cultura és com dir aquest micro és vermell. O sigui, vermell no és ni bo ni dolent. Tu pots utilitzar el vermell després per fer una capa de torero i que sigui dolentíssim. Però com que el concepte com a tal no està descrivint si algú és bo o dolent, sinó que està descrivint un fet que està passant, que succeeix i que s'esdevé. Llavors, pot haver accions que fem en nom de la cultura que siguin negatives o perjudicials per nosaltres o pel nostre entorn? Seguríssim. Però la cultura com a tal, per mi, no té valor de bé o malament. És una definició.
0: Però sí que la cultura té a veure amb l'ètica, perquè, per exemple, en el moment en el que posem en dubte activitats o tradicions com poden ser els toros, els bous, aquí li estem aplicant com una mirada ètica o moral a la cultura.
1: Sí, crec que al final tot... No pensaria en la cultura com un fet aïllat. Clarament la cultura està vinculada amb l'ètica de la mateixa manera que tot el que fem està vinculat amb l'ètica. Però no necessàriament la cultura ha de ser sempre èticament correcta o tot el que fem en nom de la cultura ha de ser èticament correcta. Crec que són coses diferents i la cultura es dedica a una cosa i estudia una cosa i estudiar l'ètica és estudiar l'ètica.
0: Mm-hmm. També em cridava l'atenció, volia abordar el tema de quan parlem de comportaments i els etiquetem amb la paraula cultura, per exemple, com quan parlem de fenòmens perjudicials, com pot ser la cultura de la violació. La cultura, per tant, no només és patrimoni i creació artística, sinó també com comportaments que una societat normalitza, però aquí sí que potser podem parlar o d'una desvirtuament, seria, no sé, com de la paraula cultura, perquè estem anomenant cultura una cosa que clarament no és cultura, perquè una violació no és cultura. Però sí que és veritat que li hem dit cultura de la violació, aquesta tendència de posar en el centre doncs, el plaer masculí o com a les dones com a acte passiu, no? Com dins de tot plegat. Com viviu vosaltres això? És a dir, hauríem de deixar de dir-li cultura de la violació per dir la merda de la violació? Sí,
2: sí. Pues jo estic molt d'acord amb la Núria en que la cultura com el color vermell no és positiu ni negatiu, però sí que el criticisme de la cultura és necessari i també el canvi cultural és necessari que sigui i que passi d'una forma orgànica. I que jo puc añadir això. I sí, quan parlant de la cultura de la violació, ara mateix me sale mi self sociólogo en el sentit de que entenc la violació com un fenomen estructural. O sigui, és molt dependent d'estructures, de jerarquies de classe, de com es organitza el sistema capitalista i de parlar de cultura sobre la desviació corre riesgo de que esencializamos la cultura y estigmatizamos ciertas poblaciones, mientras que obviamente rechazamos

0: esta, per exemple, la violència, però jo crec que és important entendre i parlar d'aquest fenomen des d'una perspectiva estructural també, i també com materialista, com que el color vermell ni és bon ni malo, tampoc la gent és bon ni malo, sinó hi ha condicions socials que, hi ha estructures socials que condicionen certes accions socials. I no dic que no hi hagi agència i no hi hagi una dimensió moral, però jo crec que hay que tener un poco de cuidado cuando parlen en términos culturales yeah. sobre fenómenos como la violencia.
1: ¿Creieu, per tant, que seria positiu per la cultura canviar aquest concepte de cultura de la violació per el fenomen de la violació?
2: Clar, crec que al final quan estem parlant de cultura de la violació estem parlant de sistema, d'estructura patriarcal, masclista, i que diguem cultura de la violació, crec que senzillament estem utilitzant la paraula cultura com a sinònim d'estructura o de tendència o d'hàbit, fins i tot social. Llavors, sí, jo estic a favor de canviar-li el nom, però puc entendre el per què s'utilitza. I sí que entenc que al final la cultura per molta gent doncs, són un seguit de normes, llavors la cultura de la violació al final ve d'aquí. Mm-hmm. Sí.
1: El que tenia apuntat també, i Núria, que avui hem parlat tu i jo, va ser una cosa que igual ja m'estic anant com moltíssim més enllà, però sí, en realitat per mi absolutament tot el que fem és polític i és ètic i és moral i et posiciona sempre a una banda o a l'altra. Per tant, si volem eliminar els toros de la nostra cultura en concret pel tema de l'explotació animal, fins quin punt també la gastronomia que inclou consum de carn i productes d'origen animal no hauríem de posar-la també en quarantena en tant que en aquest procés hi ha hagut una vida que s'han anat pel camí i probablement també hi hagin hagut processos de maltractament. És a dir, per què els toros veiem clarament que és una cosa dolenta, però amb la gastronomia, que passa també per processos similars, ho blanquegem, simplement.
2: Crec que tot fa el seu camí. O sigui, fa uns anys ja no vèiem els toros com a algú negatiu. Fa 50 anys doncs era una part més de la nostra cultura i tothom anava a les places a veure els toros. En canvi, ara estem en un altre punt, i això ho parlava abans l'Adam, hem de confiar també en els canvis culturals i en que no són una cosa d'avui per demà o que puguem instaurar ja. Jo com a vegana m'encantaria que demà mateix es deixés de menjar carn, però també soc conscient que no funciona així les coses i que hi ha un seguit d'estructures i d'engranatges que són molt complicats de canviar de tot d'una. Però sí, òbviament, crec que també té molt a veure amb que la violència la veiem molt més explícita en els toros que no quan mengem un escalopa, per exemple.
1: També em passa, no sé si té cap sentit, però que com a persona, malgrat no menjar carn ni ser activament animalista, si sentís que es deixa de fer crema catalana, sentiria que estic perdent una part de la meva identitat i de la meva cultura. Com puc fer que convisquin aquestes dues coses o simplement Mariana espavila, l'univers no pot... O sigui, pot ser que de vegades posem per davant la nostra identitat per sobre com dels nostres valors? És a dir, jo potser preferiria preservar la crema catalana i que hi hagués una part de la cultura catalana que es mantingués viva, tot i saber que tenen gallines ponedores explotades perquè facin ous.
0: Mm-hmm. Bueno, jo crec que la crema catalana
2: és
0: una experta
1: de la crema catalana.
2: La vegana experta en crema catalana.
0: Sí que entenc la pregunta, òbviament.
2: Sí, jo sí que crec que òbviament la cultura ens conforma a nosaltres com a individus. També està clar que la identitat no és algo fixa i és algo que va canviant, o sigui, ningú et diu que d'aquí a 50 anys segueixis pensant en què és necessària la crema catalana per conservar la catalanitat. No ho sabem, però està clar que el nostre entorn conforma qui som i perdre una part de la cultura no deixa de ser perdre una part també de nosaltres mateixos. Clar,
1: és que aquí hi ha una cosa, Adam, per exemple, que és el tema de que la cultura ens ajuda a crear una identitat pròpia i crear una identitat pròpia ens apropa a formar part d'un col·lectiu que al final és el que busquem, l'ésser social, no com formar part d'una cosa. Creieu que la cultura al final és una excusa que ens hem inventat per agrupar-nos amb altra gent i posar en comú coses en les que ens entenem?
0: Òbviament, i parlen de jerarquies socials, per exemple, cada cultura té la funció de legitimar certa visió i estil de vida de certes capes socials, i en aquest sentit la cultura és un camp de batalla, seriament, perquè existeixen conflictes. Però és per mi, com un investigador, la pregunta seria per què rechazamos la corrida de toros i no el menjar de toros? Per exemple, perquè què és fa la representació de matar de forma ritual un animal que està legitimitzada per la cultura espanyola, i què és la diferència de menjar-ho? I jo crec que aquestes conversacions i debats són molt importants, però a la mateixa vegada, per complicar-ho una mica, des de la perspectiva del món de l'art, per exemple, se m'ocorria un poema de Federico García Lorca, un llorón sobre la mort d'un toreador, per exemple, o unes novel·les d'Ernest Hemingway, que podem parlar, que jo crec que l'art no té aquesta dimensió tan explícitament moral, i això és important tenir en compte a les hores de parlar de cultura, però sí que la cultura funciona com una força simbòlica per legitimar certes posicions de classe i de certes posicions morals. És un tema molt important.
1: De fet, per qui volia anar tirant, que és, creieu que la cultura sempre ha de tenir alguna cosa a dir? És a dir, que una obra cultural necessita una dimensió política, social o crítica per ser considerada cultura? Perquè sempre em pregunto quina és la diferència entre entreteniment i cultura, i generalment la conclusió a la que arribo és que l'entreteniment generalment és un contingut més blanc o menys polític, mentre que la cultura sí que té una intenció o de dir alguna cosa o de tenir una força una mica transformadora. Històricament ha sigut també així, o és una cosa que m'he inventat jo?
2: Clar, aquí entrem en què considerem una dimensió política o social. O sigui, em costa molt pensar en una obra cultural o en una obra d'entreteniment, si parlem en aquests termes, fora de l'esfera pública, fora de l'esfera política i social. O sigui, crec que hi ha un altre tema, és que sigui explícitament crítica o no, però tot el que ens envolta té una dimensió política i té una dimensió social i cultural. I passant a la diferència entre cultura i entreteniment, a mi el que em passa molt és que em qüestiono si realment aquesta dicotomia és tan clara com ens fan creure. O sigui, jo si hagués de pensar en un oposat a la cultura, jo crec que no diria entreteniment. O sigui, jo crec que diria incultura, potser, i si hagués de dir un oposat a l'entreteniment, tampoc diria cultura, potser diria avorriment, més aviat. Per tant, em sembla complicat oposar-los d'aquesta manera quan en si mateixos tampoc ho estan, crec.
1: Per tant, és que clar, quan deies, Núria, que l'oposat de cultura seria incultura, clarament em ve un component elitista de dir, ostres, però és que una persona inculta sempre s'ha llegit com una cosa dolenta.
2: Clar, jo quan parlo d'incultura potser estic parlant més de la visió filosòfica del contractualisme, de cultura-natura, de la llei de la selva contra la cultura, que òbviament també té una vessant molt elitista, però potser estic parlant més en aquests termes que no tant en aquesta diferenciació més elitista, que sí que crec que la diferenciació molts cops de l'entreteniment contra la cultura parteix d'aquesta lectura elitista de el que passa als marges és entreteniment i ho fan per pair el seu patiment i és l'opi del poble. En canvi, la cultura és allò que passa en les altes esferes, en les elites, en els grans teatres, quan realment el que passa en un centre cívic o en un espai cultural doncs és igual de cultura que el que passa al Gran Teatre del Liceu.
1: De fet, jo tenia molts debats, ho parlàvem amb el Gavi, amb un amic meu que em deia, un concert de punk no és contracultura, és cultura també, però t'han fet creure que és contracultura perquè queda als marges del circuit de la indústria cultural. Creieu que és positiu crear aquesta diferenciació entre cultura i contracultura, de, per entendre la contracultura com una resposta a la cultura com homogènia al servei del sistema, o crear com aquest doble concepte jerarquitza una altra vegada aquesta cultura i posa el que pugui passar en una casa ocupa o en un centre social ocupat o en un centre cívic de barri en contraposició a un concert, això, al Liceu o al Palau de la Música.
0: Un par de coses, perquè és un dels temes preferits que tinc. Jo crec que l'oposició entre l'entreteniment i la cultura també és un producte de la indústria cultural. Perquè gaudir de la cultura, o sigui, a qui en gaude en el sentit pur de la paraula d'un llibre de Dostoyevsky.
2: Totalment.
0: I que la cultura no te da un plaer, su faena no és oferir un plaer fàcil.
1: O immediat, de llegir i dir...
0: O immediat, perquè jo crec que és importantíssim parlar de l'elitisme de la contracultura, perquè jo crec que tot el món sap que les subcultures punkis també poden ser elitistes. Jo crec que també és una il·lusió que existeix la cultura alta del món de l'òpera. Hi ha òperes que realment són molt, molt progressistes, deconstruïstes, crítiques amb el patriotisme, per exemple, i hi ha òperes que solament hacen un servicio per a la classe burguesia. Però sempre hem d'investigar cada cultura en el seu context, però sí que també el canvi cultural. Jo crec que l'emergència del hardcore era una reacció contra el nihilisme de punky. I per hablar de valors positius com el barri, com la família, com el straight edge, com el veganisme. I també jo crec que aquest dinamisme de la cultura és molt interessant observar, perquè també com la forma i el contingut de la contracultura canvia, i també hi ha, i jo crec que tots sabem que en la cultura també hi ha els ídols, a la gent prestigiosa, icònica, i jo crec que parlar de l'alta cultura com si fos cultura normal i parlar de la cultura com si fos alta cultura, ja que jo crec que ens ajuda molt per entendre aquest món i el dinamisme.
2: Sí, jo crec que també a l'hora de parlar de contracultura vigilaria amb determinar la cultura com a algú de les elites, algú hegemònic, algú com establert, en el que nosaltres estem fora i per això fem contracultura, perquè som molt reivindicatius i molt radicals. Puc entendre d'on neix aquesta resposta, precisament el que ara comentaves, Adam, però crec que és molt, molt més interessant poder entendre que per molt que fem contracultura seguim sent cultura i seguim estant dins de la roda. O sigui, crec que la contracultura no és algú que estigui fora, perquè no pots estar fora de la cultura. Igual que no pots estar fora del sistema capitalista, per molt que tu lluitis en contra d'ell. O sigui, com seguim estant dins d'aquest sistema precisament perquè la cultura és un engranatge enorme que ho abarca tot. No és només una cosa reservada per les elites.
0: Sí. I una pequeña cosa, que també la cultura apolítica o vanguardista contemporània o escapista total té una dimensió política. Jo crec que, per exemple, Catalunya per mi és un lloc interessant d'investigació on la cultura vanguardista sempre tenia missatges polítiques expressats d'unes formes a la llengua de la abstracció, tant en el teatre com la música, com les altres artes. I jo crec que és una cosa simple, perquè no és possible no ser polític en el món cultural, perquè, com has comentat la Núria, que tots som part del món cultural com animals socials.
1: Qui creieu que legitima el que funciona en la indústria cultural? És a dir, moltes vegades jo, com a persona que treballa als mitjans de comunicació i com a prescriptora cultural, penso, vale, la gent, poso un exemple, la gent escolta la Rosalía perquè des dels mitjans de comunicació i el sistema se li ha donat molta bola a la Rosalía, o a les ràdios i a la tele sona la Rosalía perquè és el que demana el poble. Com creieu que funciona com l'oferta i la demanda, i qui genera, qui té... O sigui, també m'imagino que potser és aquesta imatge com de pel·lícula, no? Com una reunió de senyors importants que tenen poder sobre moltes coses i diuen aquest sí, aquest no. Existeixen, creieu, aquestes taules de gent vinculada a la indústria cultural que diu això formarà part del nostre circuit i això no.
2: O sigui, que existeixen aquestes taules, t'ho asseguro, però perquè són els reis dels festivals, de les grans discogràfiques multinacionals, però no crec que la cultura i el discurs públic funcioni d'aquesta manera. Sí que és cert que hi ha persones que tenen més capital social i que tenen més poder de decisió amb el que té un espai en el debat públic i el que no, però no crec que sigui tampoc algú que puguem separar. O sigui, la llei de l'oferta i la demanda no me la crec, i ni jo ni molta gent, eh? Llavors em costa d'aplicar-la al món de la cultura i al món de l'art, concretament.
1: Mm. A què et refereixes? Que realment l'oferta i la demanda hi ha gent darrere dient això és oferta i demanda?
2: Clar, sí. Bueno, 100%, o sigui... crec que al final tot el que estigui impregnat de capitalisme i d'interessos econòmics no està responent a una demanda social, està responent a una demanda econòmica, que és un altre tipus de demanda i que pues, els hi funcionarà als que els hi hagi de funcionar. Però no crec que funcioni així al món. Crec que la cultura és molt més complicada i que no respon a cap tipus de lleis capitalistes o econòmiques, respon a altres tipus de dinàmiques socials i d'estructures enormes que no es poden definir amb dos o tres lleis, com potser sí que el capitalisme funciona d'aquesta manera.
1: Mm-hmm. També jo crec que hem de diferenciar entre un fenomen cultural i un producte cultural o un producte artístic, perquè per mi, per exemple, quan una obra o quan un projecte té com a principal objectiu generar diners, perd valor cultural, i crec que això té a veure amb la intenció, que també potser té a veure amb la meva idea romàntica del que m'agradaria que fos la cultura. Però crec que un projecte, l'objectiu del qual és generar riquesa, ja és una cosa completament que forma part més del capitalisme que de la roda cultural. És normal, això, Adam, també ha passat com històricament, que sempre ha hagut gent que ha volgut capitalitzar la cultura i que això li fa perdre com valor a la idea de cultura?
0: Sí, doncs la conversió de capital és un gran tema de la sociologia de la cultura i també existeix una trajectòria de la cultura. Per exemple, pensem en Escape. Per exemple, jo vaig aprendre castellà escoltant Escape
1: i
0: conèixer les lletres. I quan vaig anar a Espanya, els meus amics en Madrid em va dir que ja sí, però ja se vendió, no sé, se capitalitzó, que tal, i que només és que només que existeix aquesta trajectòria de la transformació del underground a la... O també pensem en Iniesta, o sigui, a Robe Iniesta de també d'Extremadura i de Los Ilegales de Jorjón, que en va morir en la mateixa setmana, que també començaron des de l'underground i després... O sigui, l'èxit econòmic no necessàriament significa... vender-se per el capitalisme. Només vull dir això. I també, si la indústria construye falsa demanda per productes homogenitzats, però també el món de la cultura popular és també diferenciada. O sea, jo voy a parlar d'elitisme i voy a perdre alguns amics punkis, però jo crec que l'àlbum Lux és que jo crec que és ben fet en aquest context. És que ben produït, és que des d'una perspectiva d'aquest escena, diguem, crec que hi ha molts peors que a la Rosalia, mm-hmm, per exemple.
1: Clar. A mi l'única cosa, per exemple, que no m'acabava d'agradar del disc Lux, i crec que té a veure amb tot el que hem parlat durant el programa, que és aquesta dimensió social i política, mm-hmm, i em costava admetre o entendre que la Rosalia, que venia d'un disc com era el Motomami, que projectava una imatge d'ella com a dona superempoderada i independent, dins d'un context sociopolític en el que l'extrema dreta està pujant tantíssim, ella decideixi fer un disc superreligiós i catòlic, i en el que ella pràcticament és una santa. I també volia parlar de la responsabilitat que tenen aquests agents culturals de reforçar les idees polítiques o funcionar com a contracultura. Tu no notes, Adam, una mica de perill en què la Rosalia en aquest auge que va haver de l'univers de les tradwives, de l'extrema dreta i de tornar al purisme, tregui un disc tan religiós i tan...
0: Sí, és que jo crec que és religiós superficialment, per començar. És religiós superficialment i crec que és que no estic molt sorprendido, no estoy muy sorprendido que el mercado de la industria popular significa, o sea, funciona según como suelen funcionar, uh-huh. ¿sabes? Y que sí, pero yo no conecto tanto la trayectoria de la Rosaria para poder decidir si es oportunismo total para servir un mercado que es, sí, obviamente es un perill, o es una fase de su trayectoria artística. Es que yo no escucho tanto para poder responder a esta pregunta, pero sí que los artistas tienen mucha responsabilidad, pero el mundo de la música popular no es famoso por correr riesgo. No es el negocio de arriesgarse.
2: Sí, també, no parlen de la Rosalia concretament, perquè no vull que em vinguin els ultras de la Rosalia, que clarament és un producte econòmic, molta part del projecte de la Rosalia, està clar, que també és cert que ella sempre ha parlat de Déu a les seves cançons, que sempre ha parlat de religió i que ve d'una família religiosa, això també ho coneixíem, llavors tampoc em sorprèn que faci aquest disc, que potser sí que és oportunista que ho tregui just ara quan el catolicisme està incrementant, doncs això ja no ho sé, perquè s'hauria de preguntar amb ella directament i no sabem si tindrà la resposta, però també crec que hem d'anar amb compte amb demanar a l'art que sigui explícitament polític i ètic i demanar-li una dimensió moral que potser l'art tampoc ha de tenir. Una altra cosa és que ella com a persona, en el seu discurs, sí que aquí hem de demanar-li que sigui explícitament ètica, que sigui conscient del món polític en el que està vivint, però crec que a l'art no li pertoca ser exemplar, ser moral, perquè si no ens haguéssim perdut moltíssimes de les grans obres de, penso en Lolita, de Nabokov, o sigui, com l'art no necessita ser ètic per ser art. Una altra cosa és el discurs de l'artista quan va a entrevistes, quan parla i quan es posiciona políticament.
1: Per últim, nois, ens hem menjat ja una hora de programa, em sembla increïble perquè se m'ha fet supercurt. Per tancar el debat, creieu que és possible crear una definició universal de què és la cultura? O que la gràcia de la cultura és que sigui un concepte que es renova, que sempre està en boca de gent i que mai es sabrà què és exactament la cultura, però què és una cosa que està passant?
2: Jo, ja ho he dit abans, no sóc gaire fan de definir les coses de forma tancada i encara menys aquests engranatges tan complexos com són els sistemes i les estructures, perquè crec que tampoc guanyem res amb això. Sí que potser si hagués de dir com punts claus de la cultura parlaria de temporalitat, parlaria de retrospecció, de mirar les coses en perspectiva i veure quines conseqüències ha tingut per llavors determinar si ha sigut culturalment rellevant o no. Parlaria potser de comunitat i de que és algo compartit i algo social i algo que va canviant i va evolucionant i que és molt divers a tot arreu.
0: Jo crec que la dinàmica de cultura es tracta de... Hi ha gent que crea un concepte universal i després viene altra gent que lo deconstruye. I això és, hay que reconocer que és la dinàmica històrica. I per acabar, jo crec que la existència de les sales petites és més important que nunca. Perquè només tenir sales petites com el Jesse en el Raval o la Soda o moltes, crec, i llibreries petites, crec que són cada vegada més important, perquè és important tenir llocs on la cultura existeix.
1: Perfecte. Adam, Núria, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
1: Gatetes, nosaltres ens sentim la setmana vinent, com sempre. El dia de sempre, a l'hora de sempre. Bona nit!

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: Aquest dissabte vam viure un dia molt especial. D'aquells que arriben carregats d'il·lusió, però també dels nervis inevitables perquè tot surti bé i cada detall funcioni com l'hem imaginat. La xerrada Generació Digital 25 anys jugant a les ones, el Saga Barcelona Game Fest, ens ha permès compartir amb vosaltres una part molt important de la nostra història. S'ha enregistrat i ho podreu escoltar d'aquí uns mesos, si tot va bé, però s'ha de dir que hi ha experiències que s'han de viure en directe. I ho explico en passat perquè estem gravant aquest programa divendres a la tarda. Falten menys de 24 hores perquè comenci la celebració i això ho escoltareu diumenge. Preparar aquesta xerrada amb l'Elisabet Sánchez i tot l'equip del programa ha estat molt emocionant. Ha estat com obrir una capsa plena de records i tornar a viure molts moments que gairebé havíem oblidat. El que més m'ha impressionat ha estat tornar a veure les fotografies d'aquests 25 anys, tot el que hem fet plegats i tot el que ha canviat la indústria del videojoc durant aquest temps. Però hi ha una cosa que continua intacta: les ganes de trobar-nos cada setmana i compartir amb vosaltres la nostra experiència jugant a videojocs.
0: Débora López Ribas, Elisabet Sánchez, Laia Nerín, Albert García.
1: I també moltes gràcies a Dani Jiménez per tenir cura de la part tècnica. Per cert, he fet aquesta entrada i benvinguts a tots, com esteu?
2: Molt bé.
1: I demà pot haver-hi pluja, si, per exemple, que no es faci el Saga.
3: Que ens faci, no? Que ens faci fatal, que estiguem amb problemes tècnics...
1: Correcte, tot. Sí, sí.
4: Això
1: sí.
4: Ha passat en el món del periodisme.
1: Sí.
4: Crítiques d'obres de teatre
1: és veritat.
4: Que no es van celebrar i que es van publicar al diari.
1: Sí, sí. Per cert, som a divendres, però tu, Albert, has anat ja al Saga.
4: Sí.
1: I què tal?
4: Doncs molt bé, hi ha molta gent, molts sí? estudis de desenvolupament, molts punts de joc, que
1: molt
4: diuen
1: bé, sí,
4: on
1: sí,
4: podeu
1: les
4: jugar.
1: Pantalles, tan important, que les conten i les diuen, és com si fos el més important de
4: sí,
1: la...
4: Bueno, al sí, final sí. És important, perquè sí. Si vas allà vols jugar a videojocs sí. I us dic jo que hi ha moltes possibilitats de fer-ho.
1: Sí, sí. De fet, conec gent que va amb, jo què sé, una persona que va amb la seva filla i van només a jugar perquè tenen doncs, la possibilitat de, per exemple, fer-ho amb màquines que evidentment no tenen a casa, no?
4: I tant.
1: Sí, sí,
4: sí, sí. Hi ha des de les consoles fins a jocs de l'ordinador,
1: sí.
4: Experiències molt curioses, mm-hmm. Que no pots jugar ni tan sols encara que tinguis tots els diners del món. Perquè són com experimentals.
1: Molt bé. Ah, sí, sí, sí, me n'han parlat d'això.
4: Sí.
1: En parlarem la setmana vinent o quan sigui. No sé, penso que estarà bé. I ja us explicarem també com ha anat aquesta xerrada amb aquests moments recuperats de la història del programa. Laia, tu has estat una de les darreres en venir, no la darrera?
3: He estat ni un terç de la,
1: bueno,
3: de
1: però,
3: la vostra història.
1: Però ja déu-n'hi-do.
3: Home, déu-n'hi-do, ja,
1: sí,
3: ja fa temps.
1: Sí, ja fa temps. A vegades ho dic i dic no, perquè ja fa molt temps que hi és.
3: Sí.
1: Però és veritat que veia les fotografies, és que no ho puc creure, o sigui, que ni ho recordava i també una mica els jovenets que eren perquè
3: clar,
1: fa 25
3: anys. Fa 25 anys, és que sí, sí.
1: Sí, sí, i fins i tot fotografies on es veuen persones que havíem entrevistat, el Tromax, una persona que és col·leccionista de MSX que va ser, crec, en el segon programa que va venir. Vaig recordar també en una fotografia una xerrada que vam fer, no sé si tu vas venir, Albert, que vam parlar de Space Invaders, que vam fer el CCCB, quan portàvem molt pocs programes, i clar, no hi havia ningú de públic.
4: Sí, sí, sí.
1: Fer-ho sols. Tu hi eres ja en aquell programa?
4: És que no me'n recordo.
1: Ja, és que
4: hem arribat a aquest punt.
1: Sí, sí, sí, clar. Jo el tinc enregistrat, de fet, és un dels que es poden aconseguir si poseu Game Over a una catalana, que estan tots guardats, i aquell programa fem veure que hi ha gent, però evidentment...
3: Que bo, mare
1: sí,
3: meva.
1: I hi havia, recordo, com un, doncs, un cartell que posava allò, Game Over, sí, programa especial sí. Space Invaders, no? I estàvem sols. És ben curiós. Sí, sí, doncs recordarem segurament coses d'aquestes en aquest programa i en aquesta xerrada i moltes altres coses que segurament farem. La setmana ve, Anat?
4: Sí.
3: Bé, força bé, sí, sí, sí.
1: Bé. Doncs res, avui tenim moltes coses a comentar, així doncs, si voleu, comencem.
0: Has descarregat Generació Digital.
1: I si voleu, comencem amb el cofre màgic. Cada setmana, com sabeu, conté un videojoc. És un videojoc que és en físic, és a dir, real, que es pot tocar, i cada dia i cada setmana és diferent. Així doncs, Eli, quan vulguis, pots obrir aquesta capsa avui.
3: Uau,
1: que gran.
3: Sí, un totxo, això,
1: sí, sí.
3: Un totxo a Fatal Fury,
1: mm-hmm.
3: Que va arribar a la Neo Geo l'any 1991 i va ser el primer joc de lluita de SNK per aquesta plataforma.
1: Molt bé.
3: Ens porta a Southtown, on Terry i Andy Bogart, acompanyats de Joe Higashi, s'enfronten al poderós Jesse Howard. I la seva gran novetat era el combat en dos plans que permetia saltar entre el primer pla i el fons de l'escenari. Amb només tres lluitadors seleccionables, apostava pel ritme dels moviments especials i per donar més pes a la història. El joc va inaugurar la saga Fatal Fury i va presentar el torneig King of Fighters, que anys després donaria nom a una sèrie de lluita de SNK.
1: Molt bé, és un joc, un dels primers, que, com dius, el primer de lluita. Potser no és el millor, però va marcar i va fer unes bases molt potents, no?
4: Molt potent. Per començar, perquè aquest va ser el primer videojoc de lluita que es va atrevir a plantar cara a l'Street Fighter 2. Uh-huh. Però no us ho perdeu. Creat pel creador del primer Street Fighter, que va deixar Capcom per anar-se'n a la competència i fer el rival del joc que hi havia creat.
1: Ostres, se m'han emprenyat o enfadat o...
4: No ho sé, no això, saps, però... però
3: està molt bé perquè coneixes molt bé el teu rival, no? Perquè vens d'allà.
4: Totalment.
3: Sí.
4: Tenia una cosa molt... A mi em feia gràcia d'aquest joc de lluita, a banda del que comentava la Eli, que tenies els dos plans per lluitar.
1: Que podies saltar, eh?
4: Sí, podies anar al fons de l'escenari. Tenia una curiositat que a vegades oblidem, però que era molt xula, que no està en molts videojocs de lluita, que el segon round, la segona ronda de combat, s'havia fet més fosc. El dia, començaves de dia era de vespre, i era com ja a la tarda.
1: Està bé. Molt bé. Laia, tu ets de jocs de lluita? D'aquests d'un contra un,
2: no,
1: eh?
2: No, oi, gaire. No?
1: No. Val.
2: No sé per què, se'm fan com difícils, podria dir. No entenc per què.
1: Necessites com un aprenentatge, com un entrenament, no?
2: Sí, exacte, i paciència, entenc. Sí. Per saber com tornar els cops i tot.
1: Sí.
2: I tinc una pregunta... Tots els jocs d'aquesta consola anaven amb aquests trossos de caixa? És normal o és una edició especial o alguna cosa?
1: No, és normal.
4: Treu el cartutx.
3: El cartutx.
2: Però és que...
4: Treu el cartutx.
2: Per qui no ho sàpiga, és com una caixa...
1: De sabates, eh?
2: Sí, sí. Més gran que la d'un vídeo o VHS.
1: Exacte. Sí.
4: És que fixeu-vos que...
2: Sí, que això és la càpsula del joc, eh?
4: Sí.
2: Increïble. Més gran que la meva mà.
4: I si us fixeu en el llom de la capsa, et diu quants megas...
1: 55
4: megabits.
1: Sí.
4: Que això traduït a megabytes, que és el que fem servir nosaltres, no arriba a 7.
1: A 7 megas.
4: Per tant, tot això que tens aquí, això gegantí, són 7 megas.
1: 7 megas.
4: És 7 megas, el que
1: és la paraula enya al bord. No? O sigui, sí. Espectacular. I a més, ara, bé, de fet, diguem-ne que en aquest sentit m'agradaria també, ara que estem parlant de Neo Geo, és que parléssim una estona de la situació de la nova Neo Geo. Recordem que vam donar aquesta notícia, que va haver-hi una empresa que va dir, escolta, mira, agafem aquesta llicència, l'hem comprat i la crearem de nova, com eren els d'abans. Podreu utilitzar els jocs que teniu antics, com aquest que tenim aquí, funcionaran, però és que, a més, farem nous jocs i les tornarem a fer. Recordo que Albert, això ja fa temps, tu criticaves una miqueta, que no et feia gaire gràcia perquè una de les empreses que estava involucrada, de fet l'empresa que està involucrada, diguem-ne que ve d'un país una miqueta que el tema dels drets no els té gaire ben...
4: Sí, correcte.
1: Curats,
4: o sigui si ho posem una mica per parts, la propietària actual de l'empresa SNK és el Fons d'Inversions Públiques d'Aràbia Saudí, controlat pel príncep Bin Salman.
1: Val.
4: Un príncep que ha comès crims contra periodistes i contra els drets humans, bé, dels pitjors possibles, assassinats.
1: Sí.
4: I llavors aquesta cosa, doncs, molts usuaris els pot tirar enrere.
1: Mm-hmm.
4: Però la veritat és que també al mateix temps Aràbia Saudí cada vegada té un pes més gran amb els videojocs. Mm-hmm. És aquesta mena de situació en la qual cadascú hem de triar com actuem. No?
1: Yeah.
4: És com... Però, a banda d'això, això que deies, efectivament, havia de sortir una nova versió de la consola aquest final d'any, al novembre, una mica abans del Grand Theft Auto 6.
1: Exacte.
4: I l'han endarrerit. Fins l'any vinent, aquesta consola no sortirà a la venda, i també els jocs. Jo també vaig criticar una mica, però ho deia una mica en broma, la gràcia de Neo Geo, d'aquesta màquina, és que els videojocs són molt difícils d'aconseguir.
1: Sí, i ara encara més, a més.
4: I encara més, jo deia, ja perdrà la gràcia. Quan tothom els pugui aconseguir, ho deia en broma, una mica en broma, una mica irònicament, ja no tindrà gràcia la consola, perquè ja si tothom ho pot aconseguir, perd la gràcia, no? Però penso, realment penso, que està bé que els tornin a editar i que la gent pugui tenir-los, si volia tenir-los, que els pugui tenir a un preu normal i corrent. Per tant, quan surti l'imminent, Jo seré algú que es comprarà uns quants cartutxos, ja us ho dic.
3: Com deies, Albert, Play on Replay ha ajornat el llançament mundial de la Neo Geo AES Plus fins al 16 de setembre del 27, un any just. La companyia diu que l'acollida entre aficionats, col·leccionistes i distribuïdors ha superat totes les previsions.
1: I també assenyalen problemes globals per aconseguir xips de memòria, agreujats, ja ho sabem tots, per la demanda vinculada a la intel·ligència artificial, i en lloc de llançar poques unitats ampliarà la producció. Diuen que asseguraran components i reforçaran el futur catàleg de la plataforma. Les reserves continuen garantides, mantenen la prioritat i el preu no augmentarà. I tampoc per la gent que ha fet doncs, la gestió de comprar-se una no ha hagut de fer res més. És a dir, més principi, no?
4: Exacte, no han de fer res més, però clar, tens allà els diners. Hi ha molta gent que s'ha comprat l'edició de 800 euros.
1: Clar.
4: Tenir gairebé 1.000 euros parats durant un any, clar, per molta gent pot ser, sí, pot ser un tema important. Vaig poder jugar a la consola i a tots els jocs de Tòquio, que no ho vam comentar.
1: És veritat,
4: en
1: no
4: ho
1: vam comentar.
4: No vam comentar.
1: Sí, sí. I com va anar?
4: Bé, és una reproducció molt, molt fidel. Mm-hmm. Tampoc jo vaig ser capaç de veure aquest frame. Això no,
1: no, i fins i tot vaig veure vídeos de gent que hi anava, miraven la palanca, si era exactament igual, comparant... Vull dir, a veure, al final ens estem tornant bojos, eh?
4: Sí, tant. No, jo l'experiència que vaig tenir va ser com si tingués... És a dir, hi havia una mica la textura de la consola, però més enllà d'això, no la sabria diferenciar. Yeah, així, vale. Més enllà de la textura del material.
1: Mm-hmm. Doncs si aneu, no sé, si aneu a la saga Barcelona Game Fest, segurament hi haurà a la venda i amb preus de més de 1.000 euros.
2: Mare meva.
1: Sí, sí, no sé, ho trobo una exageració. Tu, Débora, tens aquesta consola?
5: No, la veritat, ni tampoc la vaig jugar amb ella, o sigui que no li tinc aquest record, no, yeah, aquesta nostàlgia tampoc. Mm-hmm. M'agradaria provar-la per això, no, la curiositat aquesta professional, sí, que dic jo, però no em cal, o sigui, veient els preus, encara menys.
1: Clar, certament és així. I tu sí que la vas demanar i tens una, de quin color?
4: De consola? No, sí, no, la consola no la tinc demanada.
1: Ah, no la tens demanada, pensava que sí que l'havies demanat al final.
4: Vaig reservar dos jocs, el Metal Slug... Perquè la consola tinc l'original.
1: Clar,
4: i si
1: clar,
4: és compatible,
1: és veritat, és veritat,
4: si és compatible, no em cal la nova.
1: Val.
4: Vaig demanar el Metal Slug, que aquest joc costa 30.000 euros, aconseguir-lo.
5: Oh,
4: vaig dir,
5: per
4: el tindré per 80, tu, com una persona normal i corrent.
1: 30.000 euros, un joc.
4: Sí, sí, perquè no es veuen. No es veuen.
1: Escolta, aquest joc, tu l'havies vist quan eres jove?
4: No. Jo recordi, no.
1: Val, perquè penso, si alguna vegada... Clar, fa...
2: El vas tenir a les mans a una tenda per...
1: Si tenies 10 i compres un pis, eh?
4: Fa uns dies vam entrevistar Luis García Navarro, Xinyuden, sí, aquí al GD, i ahir va comprar un Metal Slug fa poc per uns 15.000 euros. I era fals.
2: Oh,
5: què dius?
4: El va poder tornar.
2: Va comprar sabent ja la notícia que sortia la consola i tots els jocs?
1: Va ser abans.
4: Abans.
2: Ah,
4: i va
2: dir.
4: Va descobrir, perquè clar, quan amb aquests jocs se'ls miren amb lupa, perquè clar, hi ha molta falsificació i les impressores cada vegada són més afinades i les plaques dels cartutxos també fan allà una enginyeria impressionant, i van descobrir que era fals jugant al videojoc perquè a la tercera pantalla hi havia un so raro.
1: Oi.
2: Mare meva.
3: Sí. Això és filar molt prim, eh?
4: Sí. Sí, sí, sí. I li van deixar tornar a aquesta botiga i ell mateix, en Luis...
1: Això al Japó, eh?
4: Al Japó. Sí. Ell mateix deia, tal qual han tornat aquest joc a entrar...
1: Ho hauran fet, no? Igual, sí, sí.
4: No ho sabem, però té pinta, eh?
1: Ui, jo estaria... O sigui, aquella nit d'abans d'anar a la botiga, sabent que he pagat 15.000 euros...
2: Amb cagarrines.
1: Sí, clar, o sigui, ho hauria passat molt malament, eh?
4: Sí, sí, segurament. Clar.
2: També dic que si pots deixar anar 15.000 euros per un videojoc, sí, mira... Sí, ja, no deus... ja.
1: Perquè, a més, ell, coneixent-lo, no és per revendre'l, sinó per quedar-se'l, eh?
4: Per al seu museu.
1: Sí, sí. O sigui que ara li falta aquest joc, clar.
4: Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí,
3: doncs que vigili el seu museu, eh? Perquè...
1: Sí, sí. Ullens, igual hi ha un oient que ens escolta que té aquest joc a l'armari. Escolta'm, que...
3: Igual hi ha gent que no té ni idea ni del que té, no? Ja ho guarda de tota la vida i és per anar a casa seva a mirar bé amb què, no?
4: O gent, com tu deies, Eli, que no volen dir res.
3: Millor
4: no
3: dir... Ja, clar, és que...
2: Com qui té lingots d'hora a casa.
3: Sí, és que ara té un valor, això, que...
2: Coses que no s'expliquen.
1: Molt bé, doncs, mira, hem parlat de moltíssimes coses d'aquest joc que ens ha sortit al cofre avui, el Fatal Fury, de Neo Geo. 56 megas, que són 7 megas de... diguéssim, si ho contéssim correctament, de SNK, d'aquest joc que, si aneu al Saga aquesta setmana o heu anat, segur que heu pogut jugar en algun d'aquests jocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició 1153 i avui donem la benvinguda a una nissaga de videojocs de la qual vam parlar molt l'any 2006, quan va aparèixer. Recordo que jugàvem els integrants del programa en xarxa. En parlem perquè apareix un nou títol del Gears of War. A més, tindrem temps per saber com ens han agradat els videojocs Paranormal Sight Mermaid Cures i també un altre videojoc que ens porta la Laia, que és...
2: El RuneScape Dragon Wheels.
1: Molt bé. El guió he apuntat dues vegades al mateix joc. Això és el Generació Digital i això són els guions d'aquest programa, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
0: Una mirada diferent als videojocs. Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
6: Oi! Mierda!
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
10: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT. Per cert, no me'n recordava que ahir el que va passar també al Saga Barcelona Game Fest és que vam escoltar el tercer dels jingles dels 25 anys composat i interpretat per Xavier Serrano. A més, va ser molt graciós perquè amb aquesta música vam fer un concurs i una persona es va emportar el Gaudí al vent de Barcelona. Va ser un moment molt xulo on també vam poder gaudir d'aquesta música. Molt bé, escolteu, alguna cosa que hagueu llegit, jugat o el que sigui que vulgueu comentar als nostres oients? Per exemple, Débora?
5: A veure què pensi. Doncs sí, la veritat. Entre d'altres he llegit el segon volum del manga L'hogar de la brisa i el dragón, sí, de Satoshima. Uh-huh. Encara que en tenia dubtes, les meves llibreres preferides me'l van recomanar una vegada que vaig anar a comprar altres coses. És que me les estimo moltíssim, perquè molt... em coneixen massa bé.
1: No, i és molt important, eh? És molt important, realment.
5: Ui, tant, sí. Feu comerç de barri, sisplau. Després de la mort del seu pare, la Mitsuka es trasllada a la petita ciutat costera de Komorisaki, on viu el seu tiet. El lloc és conegut per ser la llar de les persones drac, descendents d'una jove i un drac. Des d'aleshores, entre les famílies que tenen arrels al poble, neixen les persones drac, no?, que tenen com unes característiques i habilitats semblants als dracs. Tenen més força, escates, resistents, ales per planejar i fins i tot curació ràpida. La Mitsuka, clar, començarà a viure amb el Tenshin, una persona drac, a la casa del seu tiet, no? Viuen els tres plegats. Com anirà tot? Doncs ho haureu de llegir. Més enllà de la relació entre la Mitsuka i el Tenshin, el manga de la Shima subratlla la transcendència de la interacció respectuosa, equitativa i harmònica, no?, entre persones diferents. El publica l'editorial Milky Way, que és una editorial que m'encanta.
1: Uh-huh. Molt bé, fantàstic. Laia?
2: Jo he estat molt addicta a la nova entrega de l'MMO de Ion 2. No sé si us sonarà.
1: No?
5: Sí.
2: És un MMO bastant, podríem dir, amigable, per la gent que no que li superen els MMOs, que hi ha massa informació, massa punts d'habilitats, massa el combat massa difícil. L'Ion 2 el recomano perquè és com molt fàcil de jugar, una exploració molt maca, molt chill, vull dir.
1: Molt bé.
2: I té tot lo dels MMOs, vull dir, World Bosses, Dungeons...
1: Jugues sola o jugues amb gent?
2: Bueno, ara mateix estem tirant sols perquè els primers nivells has de com per desbloquejar els continguts cooperatius, però comencem a fer alguna dungeon ja, que és lo guai.
1: Molt bé, fantàstic. Albert?
4: Doncs jo he tornat, després de més de 10 anys, a Los Soprano. Quart visionat de Dos Soprano.
3: Sí. No l'he vist mai i l'he de veure i no sé per què em fa com mandra.
4: És normal, perquè és una sèrie que ja té molts anys, 30 anys, va sortir com a finals dels 90. És molt violenta, és molt masclista, però...
3: Carai,
4: al mateix...
3: però tothom diu que és molt bona.
4: Al mateix temps, és el que retrata. La sèrie retrata un món de violència i masclisme total, però al mateix temps és molt bona. I és molt enginyosa, i el guió és molt bo, i està molt ben feta, i pot agradar a tots els públics. Tenint en compte aquests components.
1: Sí.
4: I quart visionat. Ja l'he vista 4 vegades, feia més de 10 anys que no la veia, sencera, de principi a final, i estic enganxadíssim. Quan arribo al final del dia, és tornar a aquest món de Nova Jersey, amb aquests mafiosets de poca monta, m'encanta.
1: Quan fas aquests visionats, fas més d'un episodi...
4: Un,
1: eh? Sí, sempre, sí. Molt bé. Això està molt bé. Fantàstic. I Eli?
3: Doncs jo he començat a veure una sèrie que m'està recordant molt El Soprano, que no l'he vist, però que crec que té molt a veure, que és... Bueno, ha sortit la tercera temporada de Tierra de Mafiosos, no sé si l'has vist.
4: No.
3: I jo he anat a la primera perquè no l'havia vist tampoc. És el Pierce Brosnan, el Tom Hardy i la Helen Mirren.
4: Mira.
3: Dos famílies de mafiosos... tipus dels de Robert De Niro d'antics, i tots els intríngulos d'aquestes dues famílies que tenen el poder d'una ciutat, i és molt bèstia, però molt enginyosa i té molt bona pinta també.
1: Mm-hmm. Molt bé, jo estic jugant a un joc d'Spectrum, de fet a dos, perquè, oients, la setmana vinent tenim un programa molt especial. Entrevistarem el Manuel Domínguez i l'Alberto Pérez, que han fet dos jocs que es diuen Zamonar i Slow Glass. La gràcia és que aquestes dues persones tenen més de 70 anys i aquests jocs els van fer per Spectrum als anys 80, quan eren joves. I ara, per una sèrie de circumstàncies que explicarem al programa amb l'Star, el Francesc i també el Pazos, que jugarà també els jocs, explicaran per què han tornat a fer aquest joc a aquesta edat i com tindrem de fet aquí a l'estudi els jocs, uns jocs que ha editat l'Star, que són preciosos absolutament, i bé, he recuperat el meu Spectrum, l'he hagut d'arreglar una miqueta perquè el teclat no funcionava gaire bé, i estic jugant aquests els jocs més d'usos, de jugar, que són els d'Spectrum, que són una mica més incòmodes, però de veritat que és espectacular i tenim moltes ganes de poder parlar amb ells. I per cert, estava parlant abans del jingle del Xavi que vam posar la setmana abans d'ahir, però que estem dient una mentida perquè estem gravant divendres el dia abans, ja ho enteneu, i el que podem fer és escoltar, perquè encara no, els nostres oients encara no ho han escoltat, escoltar aquest jingle, a veure què us sembla.

0: És el
1: jo...
0: millor.
1: És que podria ser una música banda sonora d'un joc Megaman. De metamarcians. Sí, sí.
2: Megaman.
1: Totalment.
2: Megaman.
1: O sigui, no sé, de veritat, Xavi...
2: Una energia que ens transmet, sí. I cop d'acció dels anys 80, de córrer, d'avançar la pantalla, de disparar...
1: Sí, brutal, sí. Brutal, la veritat. Doncs sí, ja el tenim, ja el tenim. I Dani, de tant en tant, el pots anar posant perquè ens agrada moltíssim. Bé, ara el que hem de fer és anar a un videojoc antic, però que és modern també, alhora.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: I és que anem ara en el llançament de la setmana, probablement del mes, i qui sap també si l'acabarem veient en les llistes dels millors de l'any.
0: Ens referim a Gears of War, i d'ell, Carlos, està parlant molt d'aquest joc també en el nostre grup de Telegram, no?
2: Sí, sí, sí, és un joc que es comenta en el grup del GD, per tant... Hi ha interès sí. Per al Gears of War, i anem a comentar-lo una mica tot això. Torna a Gears of War. Com deies, Albert, és un joc que vam gaudir molt amb quan va sortir la franquícia, sí, que estàvem compartint-lo online. Jo recordo jugar-lo amb tu i amb el Gustavo, pot ser?
1: Sí, sí. És que tal qual, i que jo anava molt perdut. Era molt... Bueno, a mi em resultava molt difícil aquest joc. I pel canvi d'armes, recordo, i bé, i podies agafar com dos diferents tipus d'enemics, no? Crec, o... Bé, no sé, no recordo, però passava malament.
2: Era un joc que va ser molt important en aquell moment per diversos factors que avui repassarem, entre ells les cobertures, que et podies cobrir darrere de les parets.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Això era molt, molt característic. És una de les franquícies d'Xbox més potents, torna en exclusiva per Xbox i per ordinador, 7 anys després del Gears 5. És una preqüela del joc que vam jugar originalment, del primer de tots,
1: molt
2: és la, el que va passar abans del primer de tots, i com us deia, més el gran joc d'Xbox de la segona meitat de l'any, espectacular visualment, de fet per això s'està parlant tant al Telegram del GD, perquè és molt espectacular i tots estan flipant de lo bé que es veu, lo espectacular que és. Llavors és el de sempre, cobertures, onades d'enemics, edificis que s'esfondren de forma molt espectacular, allà, que sembla molt realista, les partícules de l'edifici que quan s'esfondra no veus res, és impressionant com està recreat. I una experiència interessant perquè el pots jugar en single player, en cooperatiu o en multijugador.
4: You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from.
5: This is more than an invasion. It's a fucking war.
1: Aquest és el so original del joc, Albert.
2: Sí, sí, sí, efectivament, és un dels tràilers aquests cinemàtics, no?, amb la història. I bàsicament l'argument és que és l'origen de tot. El E-Day és el títol del joc i és el dia de l'emergència.
1: Ah.
2: En aquest món de ficció, que és un món que sempre està en guerra, va haver un dia que és traumàtic i fa molta por. En el videojoc es transmet aquesta por. Després d'acabar la guerra, per fi estaven en pau, que ja no estaven recuperats de la guerra que havien tingut de moltes dècades, aquell dia doncs van sortir al terra uns monstres terribles, que no venen de l'espai, com els Space Invaders, no? De dintre de la Terra van sortir unes criatures terrorífiques amb ganes d'aniquilar-ho tot, no?
1: Vaya.
2: I aquest és l'argument del joc, no? Ens trobem els protagonistes a l'Esquadró Bravo, el mític esquadró del Marcus Fenix, del Dominic Santiago, i de dos nous personatges, la soldat Max Carter i el soldat Lucas Reyes.
1: Uh-huh.
2: És una societat militar, i això ho reflecteix el joc, és com... tot és com... com una societat enfocada en la guerra, no? I totes les edificacions, tot són edificis així com molt imponents, com tancs pel carrer, tot és gris, tot és com un concepte així de molt, molt gris, però és una estètica que al mateix temps és maca, perquè està molt treballada,
1: molt
2: no? Perquè és, li han donat aquesta personalitat. Llavors és un joc que és un joc d'orígens, amb els personatges més joves, és una guerra que ja saps que està perduda, perquè, clar, coneixem la continuació de Gears of War.
1: Clar,
2: sabem que Gears of War 1 està fatal, que tot és molt perillós i encara està pitjor que en aquest, no? Perquè hem estat envaïts. Per tant, és un joc que és interessant perquè ja sabem que tot està perdut, sabem com acabarà, però igualment és interessant. És molt continuista amb la jugabilitat. Per cert, el TermCat ha parlat aquesta setmana de la paraula jugabilitat.
1: Sí, què diuen?
2: Que sempre, no, el significat, i que
1: sí,
2: està acceptada.
1: S'ha acceptat,
2: Jo sempre he tingut com el dubte de dir,
1: sí? Sí, sí.
2: És bona aquesta paraula,
1: sí,
2: o ens ho està inventant?
1: Mm-hmm.
2: No, el TermCat ha dit que sí.
1: Molt bé.
2: Aquesta setmana. Llavors, novetats. És molt continuista, com us deia, però els personatges es mouen amb més soltura. Poden saltar. Abans no podien saltar, estaven allà agafats a terra. Hi ha noves armes, hi ha nous enemics i hi ha coses que tornen també.

0: Aquesta és la música de Matt Wall, de Tears for Fears, versionada per el Gary Jules, i va ser mítica del primer joc de Gears of War, perquè l'anunci del joc, que era molt xulo aquest anunci, se sentia aquesta música amb aquesta estètica com supermilitar i carregadíssima i tal, i era, hi havia aquest contrast, d'una cançó així com molt emotiva i al mateix temps tota la violència del videojoc. De fet, de tota l'estètica de Gears of War van crear un concepte, el concepte de Destroyed Beauty, la bellesa destruïda, perquè és allò típic de aquest videojoc que veies tot esfondrat, tota la ciutat després d'una guerra, i sortia com una flor d'allà, no? Com la natura,
1: l'esperança també, no?
0: La natura segueix i la vida segueix, no?
1: Molt bé.
0: I tenia tot aquest concepte que es manté aquí, no? Al final són una societat que està en guerra i el que volen és que s'acabi, però no s'acaba i sempre estan allà.
1: I de fet comentaves que el Telegram es comenta molt per l'apartat gràfic, i tu també volies comentar una mica el per què, no? Què està passant aquí? Per què és tan maco?
0: És espectacular, tampoc és sorpresa, perquè Gears of War sempre han sigut bonics, però aquest ha cridat molta atenció. Per què? Bueno, primer de tot per al motor gràfic, l'Unreal Engine 5, que és un motor que està donant molts problemes a molts desenvolupadors, però en aquest cas The Coalition, l'estudi que ha fet el videojoc, ha aconseguit dominar-lo perfecte i es veu espectacular tant a PC com a Xbox. És dels jocs, com us deia, més espectaculars que podeu jugar avui dia. La il·luminació en temps real és una meravella. Quan et trobes lo típic, una ambulància, de fet ho compartia amb el grup de Telegram del programa, compartien el vídeo a Digital Foundry on es veia la il·luminació i et quedes mirant els detallets, no? Els efectes de partícules de les destruccions. També té escenaris més oberts, hi ha un moment que et deixen com una mica lliure per la ciutat i vas explorant, cosa que també és molt negatiu. Cosa negativa, sempre hi ha alguna cosa negativa. La mescla d'àudio en castellà...
1: Ja me l'imagino, que no quadra.
0: És que dius, m'estan cridant i de volta no sento el que m'estàs dient.
1: Vull dir,
0: crec que el joc té en compte la distància a la que es troben els personatges, però d'una forma salvatge. Vull dir que no entenc ni per on em venen els enemics, ni qui m'està parlant, ni si està al costat. I la mescla d'àudio m'ha molestat moltíssim i em sap greu, perquè el doblatge està molt, molt ben fet i per aquest motiu no es gaudeix tant.
1: I escolta'm, per això que comentaves dels gràfics i tal, hi ha moda foto? No en parlem gaire ja de moda foto. Abans...
0: És veritat. Doncs no ho he mirat. Jo he fet les fotos directes. He fet fotos directament sobre el joc.
2: Captura de pantalla.
0: N'he fet unes quantes. Captura de pantalla, que es veu tot als menús.
1: Però és
0: que perquè ja va ràpid i no...
1: Això del moda foto era més de consola. No, no sé si a PC això existeix.
2: Sí.
1: Val. No sé. Ho utilitzeu?

0: onades d'enemics. I tu portes uns superfortachons ben armats, i és la gràcia de Gears of War, no? I si estàs acompanyat sempre és més divertit, cap aquí, cap allà, no? En plan, a les onades d'enemics que van venint terrorífics totals. Llavors, a banda d'això, el joc també té modes competitius. Té un mode en el qual els lluitadors, perdó, els jugadors lluiten entre si, això típic mode, i també té el mode horda. El mode horda també és aguantar el major temps possible. Això té un èxit brutal, perquè és molt divertida la premissa, no? O sigui, tu has d'aguantar. Van venint enemics, estàs amb els teus amics, i has d'aguantar ja que van venint i se t'acaba la munició i no sé què, i per aquell l'han destruït, tal. I això és molt divertit. En definitiva, conclusions. És el joc que podríeu esperar de Gears of War. És del típic Gears of War. No hi ha una gran innovació, però està molt bé i és molt divertit. I es comenta que no s'està venent suficient, que el joc no s'està venent suficient aquests dies. Jo penso que potser perquè molta gent l'estarà jugant al Game Pass, que va inclòs, i per tant no l'estan venent. Però, en definitiva, jo he trobat un joc que és molt directe, que funciona molt bé com a joc d'acció, que es veu molt bé, sense ser cap revolució, i el recomano, perquè és una experiència molt rodona, i me n'alegro que Gears of War hagi com tornat amb molta solvència i molt, molt bé.
1: I a més, no sé què en penseu vosaltres aquí a la taula, per Xbox és una bona notícia, perquè és un joc, com dius, que és exclusiu
0: principi,
1: i en el moment que està aquesta consola pot anar bé, també, no?
0: I tant, si és com una mena de revulsiu, s'està veient per la Xbox, tenir aquest exclusiu, està bé.
1: Sí. Débora, tu has jugat algun de la nissaga?
2: No, cap. És un dels meus pendents, però la veritat és que a mi això d'anar amb les armes i tot plegat, no m'acaba d'agradar, no sé per què. Mira que a mi m'agrada matar alguns jocs, però en aquest no el trobo. I respecte al tema d'Xbox, clar, Xbox ara està molt focalitzada en tenir els seus exclusius, els tradicionals que entenem per exclusius d'Xbox. Llavors sí, que tingui aquesta popularitat, no?, aquesta fama ja li ve bé, perquè per altres coses està perdent també a jugadors.
0: Oh, i tant.
1: Sí, certament. Fantàstic. Doncs aquest videojoc, que ja està a la venda, i que es pot jugar amb Game Pass, com has comentat, és correcte, doncs ja el podeu gaudir, si voleu, a la vostra Xbox, si és que la teniu. Déu meu.
0: I en PC també.
1: Ah, també?
0: Sí.
1: Perfecte.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs ara canviem una mica de registre, però també hem de sobreviure en aquest videojoc, no?
4: Totalment, perquè avui us porto un videojoc d'estil món obert, supervivència i construcció de bases. Encara que per mi el de construcció de base no sigui el més important.
1: O sigui, tot, déu-n'hi-do, perquè són moltes coses en un videojoc, eh? Molt bé.
4: Sí.
1: I quina estètica té?
4: És un videojoc que veu molt de jocs com el Valheim, no sé si a algú li sonarà.
0: Sí.
4: Té una estètica fantàstica i medieval. Us vinc a parlar, com hem dit abans, del RuneScape Dragon Wheels, un videojoc dels mateixos creadors del clàssic MMORPG RuneScape, que va tenir com 3 entregues, el RuneScape. I per què ara passen aquesta gent d'un MMO a un joc de supervivència? Doncs no en tinc ni idea, però he de dir que ho han fet molt i molt bé.
1: Tenien ganes de canviar una miqueta.
4: Sí, exacte, de registre.
1: Sí.
4: I quan dic molt bé és que han tingut en compte fins l'últim detall, com per exemple un mapa ric en secrets, coves per explorar, NPCs amb missions secundàries i enemics únics en cada zona diferenciada. I tot el que envolta la construcció, he de dir que és magnífic. A mesura que descobreixes nous materials i noves estacions per treballar i transformar els materials que descobreixes, vas trobant noves receptes per fer millors armes, armadures, noves peces de construcció i decoració, així com noves estacions per fer encara més coses. Vull dir, és un no parar.
1: Molt bé.
4: He de dir.
1: Sí.
4: I m'he emocionat molt explicant el que més m'agrada del joc, però encara no he dit molt bé de què va o per què aterrem en aquest món, no? Ens situem, podríem dir, a una zona apartada dins del món de RuneScape, a un continent que es diu Ashenfall, on ens expliquen que els dracs acaben de despertar. I hem de dir que han despertat malhumorats.
1: No?
4: O sigui, s'estan menjant a tothom que veuen per allà.
0: Han tingut una mala nit.
4: I ens expliquen que ens han cridat en aquest món per anar...

podrem dir, derrotant els diferents dracs, descobrir alguns secrets que amaguen per arribar a despertar a la reina dragona. Que podem entendre que és com el boss, allò final i més important.

0: És una música que realment ens porta a aquella època, molt tranquil·la, sembla. No?
1: Molt tranquil·la. Realment, sí. Si tu no vas a buscar els dracs, sí, sí. O sigui, el món és com supertranquil, superbonic, així colors macos, que et convida a estar-te tranquil, a construir la base, la teva caseta...
2: Però mentre estan els dracs s'estan menjant a les persones.
1: Sí, de tant en quant ve sobrevolant un drac, et tira una mica de foc i tu, ai, és veritat.
3: Que havia de fer alguna cosa amb això.
0: No, però la vida continua.
3: Tinc
0: jo
3: un
0: també
3: tema
0: penso...
3: per resoldre,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí,
1: sí, exacte.
0: Sí, sí, molt bé.
1: Sí, sí. És una aventura que pot jugar sol o amb servidors de fins a 6 amics.
0: Molt bé.
1: Que també us dic que com menys millor, perquè nosaltres som 4 i problemes de la vida adulta, mai estem els 4 i mai podem avançar en el fil principal de la història.
4: M'anà molt com menys millor.
0: Sí, sí, clar. Sí, clar, perquè així pots quedar i no hi ha cap problema,
1: clar,
0: no?
1: Sí, és sí. Com, bueno, entrem en el joc, vale, anem a fer-nos una casa més gran, perquè, clar, falta un i no podem anar pel drac.
0: Com... Perdona, i abans, perdona que et talli, quan tu quedes amb els teus amics per jugar, com va? Teniu un WhatsApp, el que sigui, algú ho proposa, quedeu una hora determinada, nada, estic aquí dintre, entreu...
1: Si estan connectats a Discord bé i si
0: val.
1: No, malament.
0: Ja.
2: Però això heu de fer com qui juga a pàdel, heu de fer com un WhatsApp, no? Que es poden allà, qui juga aquest dijous? I si no hi sou tots, doncs no juga, no?
1: Ja, és el que passa.
0: El tema pàdel i el tema de lligar, se n'ha parlat moltíssim.
2: Es veu que, sí, es veu sí. Que s'han arribat a juntar, no, jo ja és que estic fora d'aquesta lliga.
0: Val, d'acord.
2: Però es veu que s'han ajuntat, tots aquests temes de quedar per coses s'acaben sí. Fent servir per...
0: No, és que em van ensenyar una aplicació que tu pots que és universal, tu jugues a pàdel i es pot apuntar qualsevol persona
2: sí.
0: Que estigui a prop d'una pista. Bueno, no
2: ja,
0: ho sé,
2: però això.
0: Això
2: pel que realment vas jugar a pàdel és un rotllo, perquè llavors ve el que ve a lligar i et fot la partida en l'aire perquè no en tinc ni idea.
0: Tu creus que tothom juga per jugar o per lligar?
2: Jo sóc així. Jo si vaig a fer un esport, vaig a jugar.
0: No,
2: si ve algú que juga bé i m'agrada, doncs molt bé, però sí, si no sí. Que marxi a casa perquè m'està molestant.
4: L'off-topic que heu posat ara mateix aquí.
1: Sí, sí. Jo és que només Escolta volia meva. Matar dracs.
0: No, només et demanava això de quedar, perquè aquest és una part important, crec, sí. per jugar un videojoc. Però sí, sí, sisplau, continua.
1: Ja m'he perdut una mica.
0: Sí. No, em sembla que sí. Deies que això... Quants menys, millor.
1: Exacte, jo vull... També és veritat que per mi les bases són secundàries i jo aniria a matar un drac darrere l'altre. I és com, Laia, no ens hem fet ni l'armadura que toca. Clar. Espera un moment, anem clar. A farmejar jo. Bueno, mal. Per últim, vull destacar el seu sistema de màgies, perquè com a bon món fantàstic medieval, mm-hmm. Està envoltat de màgia al món. Vale? Però són encanteris molt guais, perquè són encanteris que t'ajuden en el teu dia a dia.
0: Molt bé.
1: Per exemple, quan has pujat al nivell de talar arbres, mm-hmm. Pots conjurar unes... com es diuen? Unes destrals voladores molt per bé. Tallar de cop, derrumbar 3 arbres de cop.
0: Val.
1: Increïble.
0: Clar, això t'ajuda.
1: Ja ves.
0: Sí, sí.
1: O, per exemple, a l'hora de lluitar pots imbuir les teves armes amb foc, amb verí, això també entra en les màgies.
0: Mm-hmm.
1: Però aquest sistema de màgies el que fa és que et gasta unes runes, per algú es diu RuneScape, i aquestes runes les pots aconseguir tant absorbint fons que trobes pel món com en el taller de creació de runes, que el trobes, per sort, força aviat.
0: Molt bé.
1: Perquè he de dir que si algú us mira el joc... mai us confieu de les runes que porteu, sempre són poques.
0: Val.
1: Sempre abuses més d'un encanteri i et quedes sense en el pitjor moment.
0: Uh-huh. O sigui, aquest espai és un espai on pots guardar les runes? O...
1: És un taller. Com una taula de Val. Crafteig de fer-te runes. Fantàstic. Les runes no pesen, en pots portar un milió a sobre, que crec que no pesen.
0: Està
1: ara ho dubto.
0: Molt bé.
1: Això, però té aquest cost. A canvi de... Tu pots fer encanteris a canvi de runes.
0: Clar, sí, sí, molt bé.
1: I per acabar, he de dir que és un videojoc molt fresc dins dels jocs d'aquest estil.
0: Uh-huh.
1: I si sou dels que us encantaran explorar un mapa, tenir la base organitzada i el sistema de màgies aquest, que també és molt fàcil, feu-li una ullada perquè no decepciona gens.
0: Molt bé. Ja no fas partides amb Twitch ni res, no es poden veure, no?
1: O sigui, no, de moment no. M'he ficat més.
0: Val. És veritat que jo crec que ha anat una mica a la baixa això de Twitch, perquè l'altre dia hi vaig anar i molts dels qui veia ja no estan en directe. Sembla com si... Bueno, hagués passat una mica...
1: Pot ser.
0: No ho sé. Fantàstic, doncs continuem el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: Doncs Doncs ara anem al videojoc que ens porta la Débora.
2: Em sembla que fa unes setmanes la Débora ens va dir que parlaria de videojocs que havia jugat a l'estiu. Débora, el d'avui és un d'ells?
6: Sí, també que tard o d'hora us parlaria de jocs amb sang i fetge. Paranormal Sight Mind Cures té d'això, encara que no tant com l'antecessor, que és Paranormal Sight de Seven Mysteries of Honjo. Més aviat és un títol de misteri, no pas de terror. Si bé ens trobem a situacions de passar-ho malament, jo aviso aquí. Els dos videojocs de Square Enix giren al voltant de les malediccions. Aquestes tenen un origen que defineix què fan, com ho fan i els seus límits. I poden tenir un portador o una portadora. Ai, que és qui les activa si s'acompleixen les condicions per fer-ho. Quan una maledicció arriba a les mans d'un nou portador, rep les seves memòries. És a dir, tu saps la història d'on ve aquesta maledicció.
0: Ja, val,
6: què ha passat?
0: I es va transportant una mica,
6: Sí, va. Sí, bé, és que les persones que porten les malediccions no acaben bé normalment, però... En fi, dit això, tornem a Paranormal Sight Mind Cures. El títol ens dona una pista de quina serà potser la maledicció protagonista. Som a la bahia d'Ise, que en realitat són reproduccions reals i fidels de la prefectura de Mie, al Japó, que es troba a la remota illa de Kamishima. Des de fa anys, a l'indret corre el rumor de que hi viuen sirenes reals. També que si menges la seva carn seràs immortal. Qui sap? Mentrestant, el Yuza Minakuchi, un ama de l'illa de Kamishima, paro aquí un moment perquè les ames són dones, traduït des del japonès, són dones de mar, no? Que són les dones bussejadores japoneses que practiquen l'apnea i recolectant a mà al mar.
0: Val. Molt bé, no són unes sirenes, ni...
6: No, però a vegades sí que els hi diuen sirenes.
0: Val.
6: D'acord? Però sí.
7: I què recolecten al mar?
6: Doncs les petxines, les perles, tot aquest, els mus, tot això. Baixen i ho recullen tot a mà. O sigui, imagineu-vos.
0: Déu-n'hi-do.
6: Doncs, de fet, el Yuza Minakuchi n'és un, i és un home ama, i surt amb el seu millor amic, la Sami Kumoi, a bussejar un dia, no? Però al fons del mar es trobarà una versió de si mateix. Des de llavors, res serà el mateix a la illa.
0: Doncs sona una mica esgarrifós, no?
6: I és clar, aquí és on s'embolica la troca. La novel·la visual Paranormal Sight Mermaid Cures és un joc coral, no? El Yuza i la Sami no són els únics protagonistes de la història. Tenim la misteriosa Sato i la seva millor amiga al poble, a la Tsukasa Wow. L'escriptor estranger Arnab Barnum, que per cert és tot un personatge, i la seva companya, l'exorcista Circe Lunar Light, i la mestressa de casa Yumeko Shiki i el seu assistent, el Sodo Kiryu, que bé, inicien el seu viatge des de punts diferents perquè uns investigaran un ofegament, altres si és cert això de la immortalitat de les sirenes, però els seus camins i destins s'entrellaçaran mentre esbrinen aquest secret, no? El joc d'Ise. En efecte, la jugabilitat es fonamenta amb això. A la taula d'esdeveniments hi ha una línia de temps per a cada personatge principal, amb capítols per seleccionar i jugar. Com tota la història es va connectant, quan juguem uns, s'obriran altres i es desbloquejaran rutes. Quan a un capítol no es pugui fer res més, és a dir, no hi ha cap projecte, cap diàleg, cap decisió que ja puguem, que podem escollir, es trencarà com un vidre. Si no, apareixerà com una mica espai, però encara es podrà accedir.
0: Val, molt bé.
6: Ara bé, tampoc no ens podeu oblidar de Storyteller, que és com una mena de trobador, no ho sé, és un vell conegut de la saga i el nostre guia. Un altre cop en aquest misteri, perquè ja va aparèixer l'anterior videojoc. En aquest títol, com l'altre, trenca la quarta paret en tot moment, no? Atraient de tant en tant a la jugadora com si fos un personatge més de la història. En cas que voleu arribar a tots els finals, que n'hi ha un bon grapat, sobretot el veritable, que déu-n'hi-do l'infer que és arribar a aquest final, haureu de fer la prim als escenaris, revisar amb lupa l'arxiu i provar idees no gaire convencionals. El joc juga a tota hora amb nosaltres i fins aquí diré.
2: Débora, ens ho estàs explicant tot bastant entusiasmada, però no sé si hi ha alguna cosa que no t'hagi fet el pes.
6: A veure, cosetes petitones. Per cert, aquesta és la música de quan apareix l'Storyteller, que m'agrada moltíssim.
7: Acabo de buscar-lo al mòbil, a l'Storyteller, i és un senyor particular, eh?
6: Sí, sí, sí, però si te n'adones va amb una màscara, o sigui que...
7: Sí, a mi em recorda el senyor Miyagi, de Karate Kid. Un senyor,
6: una miqueta.
7: Un senyor així gran, així, amb un aspecte molt misteriós.
6: Sí, doncs res, sí, cosetes petitones. Tant el primer joc com aquest tenen un munt de personatges fascinants i girs de guió espaterrans. Si bé aquest, per mi, és més evident des de bon principi. Potser sóc jo, que llegeixo i jugo molt, però ja quan arribava al final era com si, no sé, jo ho sabia fa temps, no, cap problema, eh? Tanmateix trobo a faltar un punt més de terror respecte al The Seven Mysteries of Honjo. Això sí, són gustos i cadascú, doncs mira. També tinc sentiments barrejats amb el minijoc de busseig. En aquest cas tenim un minijoc que és capbussar-se a la mar per trobar, doncs, el que deia abans, petxines, marisc, aquestes coses, i després agafes experiència.
0: Però això està bé, no?
6: Sí, a mi m'agrada, però no m'agrada que m'obliguin a farmejar per arribar a un final.
0: Això també li passa, a la Laia també li passa, això.
6: És una cosa que no... O sigui, a mi si em deixes lliure, perfecte. Si em fas estar aquí tota l'estona, ja no m'acaba d'agradar.
7: A tu el que t'agrada és farmejar aura.
6: Doncs mira, potser no ho he provat, però mira, ara m'aniré a la casa d'aquella al centre.
7: No em facis cas.
6: Ara bé, el que sí que em treu de polleguera, i amb raó, és que els dos Paranormal Sites només es poden jugar en anglès. Ho sento moltíssim, però Square Enix té calés per fer una bona traducció i localització. Mm-hmm. En qualsevol cas, jugadors i jugadores que us estimeu més que la vostra vida, un misteri ple de malediccions i del que mai us recuperareu, jugueu-lo.
0: Doncs és fantàstic aquesta nova, doncs, aquest nou joc que ens recomanes, el Paranormal Sight Mermaid Curse. Es pot jugar a PC, Steam, Nintendo Switch, Android i atenció a iOS, és a dir, hi ha també versió en mòbil, que no sé si realment es pot jugar igual de bé. Tu les has provat, aquestes versions?
6: Jo no, però et diria que jo jugo a la Switch i crec que serà més o menys el mateix. A veure, has de seleccionar coses i examinar els escenaris. No crec que doni gaires problemes. De fet, jo penso que és un tipus de joc que es presta molt, no?, a jugar al mòbil, les visual novel, normalment.
0: Sí, sí, certament. Molt bé, fa temps que no juguem a videojocs de mòbil, Eli.
2: Jo ara fa dies, també.
0: Sí, podem...
2: He de tornar a investigar una miqueta.
0: No? Sí, investigar, ara... i porten uns... alguns, no sé... L'altre dia anava a recomanacions, i eren recomanacions horroroses de free-to-plays. Sí, no tenia realment una recomanació d'editor, de, saps? Em portaven per llocs i camins que no vull anar. Llavors vaig dir, pues fora, no vull.
7: Paranormal Sight.
0: Sí, exacte. Sí, exacte, exacte. Tal qual, certament és així.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: Molt bé, per cert, ahir dijous, avui estem enregistrant divendres, ho he dit abans, vaig anar a la Game Barcelona, a la 11a edició, que és la incubadora de Barcelona, on doncs, empreses emergents del món del videojoc es tanquen durant un any i els ajuden a incubar un projecte. I realment em vaig quedar molt parat, eh? Dels videojocs que venen. N'hi ha un, no sé si us sona, algú de vosaltres, que és el Insert Disc de Colin Echo.
6: Sí.
0: Us sona? L'heu jugat?
6: No l'he jugat, però sí, em sona. Més que res perquè a mi m'agrada estar al dia dels, no sé, dels jocs que també tenim aquí, nacionals, de jocs més petits, més indies, i sí que em sona, i crec que el tinc a la llista de desitjats d'Steam.
0: Em sembla que ja es pot jugar, si no estic equivocat, a una demo per Steam. La veritat és que em va agradar molt les presentacions, perquè fan allò del speech, no? Pitching, no? Allò que presenten el videojoc en pocs minuts. Molt espectacular, amb molt bon humor. I després Albert García van entrevistar a l'Eduard López de IO Interactive, que nosaltres el vam escoltar d'una entrevista que tu vas fer.
7: Sí, allà mateix a l'estudi, abans que traguessin el joc de James Bond, que ha sigut un dels més potents d'aquest any, el 007 First Light, i bé, un equip des de Barcelona contribuint a un joc internacional com el nou James Bond. Havia de ser molt interessant aquella entrevista.
0: Molt interessant. Mira que el meu nivell d'anglès és com és. Jo porto estudiant anglès des de fa molt temps. Ara estic fent, espero, la recta final i poder-ho aprendre de veritat. I ell parla, és català, ell parla un anglès a una velocitat us ho juro, jo crec que mai he escoltat una persona parlant tan ràpid, però jo l'entenia, saps? L'entenia, perquè utilitzava també, evidentment, quan, no sé, quan parlen de coses de, com de videojocs, no? L'estructura, el vocabulari, etc. Però sobretot el que vaig notar, Albert, era la seva passió.
7: Sí.
0: Però increïble, eh?
7: A l'Eduard li agrada, per les vegades que l'he pogut entrevistar, que els videojocs molin.
0: Sí.
7: Que els videojocs molin i que siguin xulos i que tinguin una acció i estiguin ben treballats. I el concepte aquest de que el joc moli li agrada molt. Uh-huh. I ho transmet, no?
0: Totalment.
7: Aquesta sensació de...
0: Totalment.
7: Jo vull que molin.
0: Sí, sí. I a més explicava, d'aquest joc del 007, que moltes vegades quan estaven l'equip parlant de com ha de ser això i com ha de ser l'altre, deien en una pel·lícula Bond com sortiria? És a dir, sempre tenia molt en ment la referència de James Bond, no? Mm. I la veritat és que sí, va ser molt, molt curiós.
7: És que no ens oblidem d'aquest joc que vam tenir fa uns mesos, que, com us deia, vam estar desenvolupat en gran part de Catalunya, un èxit internacional, i ara que s'estan preparant pels Jocs de l'any, aquest té números de sortir entre els més votats de l'any.
0: Després també em va agradar moltíssim en aquest Game Barcelona, aquesta 11a edició, que hi ha com un programa de col·laboració entre Catalunya i el Japó.
7: Sí.
0: I hi havia dos videojocs incubats japonesos, espectaculars, i que també em va agradar molt veure. Eren molt diferents, realment, tant adones que cada país, doncs, a nivell de videojoc independent, ho fa al seu estil, i eren jocs molt ben fets, que suposo que tindrem també notícies en breu quan s'hagin llançat. Realment molt bona feina la gent de Game Barcelona, i que esperem que a poc a poc hi hagi com sinergies amb nosaltres, que ja us anirem explicant en un futur. Més coses relacionades, ens queda poc temps, amb el món dels videojocs. Nintendo ha tret el Nintendo Switch Sports Resort. Segur que el Francesc en parlarà, però aquest és un joc mític d'aquells d'esports, no? De jugar amb molta gent, no?
7: Sí, és el retorn del Wii Sports, del mític joc de la Wii, doncs amb nous esports, noves habilitats, amb la potència de la Switch 2.
0: Va jugar-la a Tòquio, aquest, o no?
7: Aquest no l'he jugat, però tinc ganes, perquè són jocs que sempre són divertits de jugar així amb els amics, amb la família, i té una cosa aquest que a mi m'agrada especialment, que a banda de tenir els esports habituals de tennis, de boxa, hi ha fins i tot un combat de polzes, hi ha un dels minijocs més, un combat de polzes.
0: Hosti, és boníssim.
7: Té una sèrie d'esports com relaxants, i té, per exemple, un de motos d'aigua, que vas allà amb una moto d'aigua, i m'ha agradat que tingui aquesta... De pilotar amb una mena d'ala delta. I aquests més com tranquils m'han semblat xulos, de posar-te una estona a jugar i vinga.
0: Que bo. El joc del polze, Eli, tu que tens un nen petit, d'aquí uns anys jugaràs segur.
2: Sí.
0: Els hi fa molta gràcia aquest joc. Mm. Sí, perquè el que fas és, posa els dos polzes i una aixafar l'altra, com si diguéssim.
2: Molt
0: saps?
2: Bé. Sí.
0: Bé, els peus estronxaven.
2: Té una part d'agilitat, no?
0: Exacte.
2: Ja?
0: Sí, és aquest, el joc?
7: Sí, literalment.
2: Que bo.
0: Sí, sí. Dani, tu que tens nenes, has jugat a aquest joc? Sí, oi? Perfecte. Val, molt bé. També, un record pel tema d'una cosa que cada vegada n'hi ha més, no sé si escolteu la ràdio, cada vegada hi ha més històries immersives.
7: Sí.
0: Em sembla que estem en un moment que crec que hi ha més dels que podem immersar. No sé. No us heu donat compte que és una moda molt gran?
7: Fan una exposició?
0: Sí, sí.
7: Si fan una exposició, ha d'haver algun cas de realitat virtual, que no falti el cas de realitat virtual, i una mica de projecció.
0: Sí.
7: Una mica de projecció.
2: Però també et dic que moltes vegades vas a veure coses immersives que no estan fetes per ser immersives, i és una tonteria, perquè ara tot ha de ser immersiu, i dius, o tens la tècnica i tal, o no ho facis immersiu perquè... no queda bé.
7: Sí.
0: És molt curiós perquè parlem de moltes experiències d'aquest tipus, i el joc en 3D amb ulleres es parla relativament poc.
7: Sí.
0: És a dir, no estan al mateix nivell, no?
7: No acaba de despuntar mai la realitat virtual. Potser la incomoditat de posar-te el casc fa que... i el preu també, no? Sempre portem anys parlant,
2: i no arrenca.
7: Però mai arrenca el tot, efectiu.
0: Tu tens aquestes, les Axis, es diuen? No.
7: Jo tinc les de PlayStation VR 2.
0: Val.
7: Les de Play 5, sí.
0: Però tu no vas jugar un joc de la gent d'Steam de Valve, que sí. Tu deies, aquest és el millor joc
7: sí,
0: que s'ha fet.
7: Sí, el Half-Life Alyx.
0: I aquest és per PlayStation?
7: Aquest està, no, per Steam. Està per Steam. Per les Steam... Bé, pots jugar-les... Està Steam, però pots jugar-la amb una gran varietat de lleres.
0: Ah, d'acord, molt
7: sí,
0: bé.
7: Sí, jo vaig jugar-la amb les Oculus Rift antigues.
0: Val.
7: I sí, sí, continua sent el millor joc de realitat virtual que jo he provat, com a mínim, el Half-Life Alyx. Impressionant, aquell joc.
0: Molt bé.
7: I no han tornat a fer cap més així, que jo conegui, eh?
0: Laia, Débora, heu jugat a vosaltres a jocs d'aquests amb ulleres? Sí. En teniu, a ulleres a casa?
8: Sí. En tinc, sí. Però vaig caure en l'error de provar el Phasmophobia VR.
6: Oh, no.
8: Em vaig marejar molt, però sí. A nivell de vomitar i no les he tornat a tocar. Ai.
6: Sí.
8: Vaig dir, no, jo segur de la cadira estic més còmoda.
0: Però per què? Per la por, no? Era per la sensació?
8: Sí, pel moviment. Suposo que estava mal fet o el que sigui. I,
7: jo també he passat per aquí,
8: flipar.
7: Jo he passat per aquí, que et quedes blanc.
6: Sí.
8: Bueno, vaig acabar la partida, perquè estava jugant amb més gent asseguda al terra, rotllo, jo no em moc del cabió, no puc... I ja està, vaig treure el cas i vaig fer, no.
0: Ja s'ha acabat. Sí. Val, i tu, Débora?
6: Mira, jo el Beat Saber, perquè no me'n refio, vull dir, jo tinc cinetosis i els jocs en primera persona a vegades em maregen. Sí. I la veritat és que per mi la VR és molt incòmoda, perquè amb les ulleres de veure, les altres ulleres a sobre, perquè si no, no hi guipo res. Sí. El joc que fa calor, això et dona calor, que pesa un munt. Jo no em sentia còmoda. I l'únic joc amb què sí que ha estat còmoda és el Beat Saber, i perquè no m'he atrevit tampoc a tocar gaire, pel que dic, perquè és que em marejo, ho sento molt. Encara no està ben fet. I és que, a veure, també és un desenvolupament, són desenvolupaments cars, la veritat, i no acaben de fer el pes, i ho entenc. Jo crec que s'estan abandonant una mica aquesta tecnologia.
0: I és una pena, perquè penso que a nivell, no tant de jocs, sinó experiències artístiques, que puguis entrar en espais per poder veure, no dic quadres, sinó experiències doncs a llocs que sigui impossible viure de forma real i que puguis viure... Estic pensant en el Red, però que el Red és un videojoc, no? Perquè jo recordo que el vivia quan jugava en la realitat virtual com si estigués en un món, totalment diferent. I això tampoc es fa. I és una pena, no?, que no hi hagi artistes que ho puguin fer o que hi hagi la facilitat perquè es pugui fer.
7: És que el Red de realitat virtual, aquest videojoc és molt xulo, també.
0: Sí.
7: Aquest és molt xulo, en concret.
0: De fet, tu vas anar a la xerrada que...
7: Sí.
0: I va parlar d'aquest joc?
7: Va parlar també, va mencionar-lo, perquè forma part de la història de Red, Red de realitat virtual.
0: Clar.
7: I és com, no sé, una experiència sensorial.
0: Sí,
7: la sinestèsia, que parla ell.
0: Perquè la música, el color, tot, realment és al·lucinant. Molt bé, està sonant la música de llibreria que conforma el final del programa. És una música d'un videojoc que jo jugava que un dia us diré exactament com es diu. No, us recordeu aquest joc? És que és molt antic. No, ja us el diré. Sí.
7: A mi em transporta com a un circ antic d'aquells.
0: Sí, és que era una mica això el joc. Sí, certament. Molt bé, doncs, Eli, Laia, Albert i Débora, gràcies per fer el programa d'avui.
2: Gràcies a tu.
6: Gràcies.
0: I Dani, també gràcies per estar a la part tècnica. Exactament, que vagi molt bé, per molts anys més, 25 anys més, no, home, no podem, hem de donar...
2: Haurem de fer els nostres fills.
0: Sí. No, però per molts anys més, si pot ser, sí. Que vagi molt bé i fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
2: Sí. Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: Va, a la de tres. Hòstia. Fem un fa major, un fa major.
3: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
4: Una puta mela!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Escoltes i cas.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz, recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner. Arrenquem amb Eric Bibb. Benvinguts al Jazz Batussi.

Rock Island Line era la veu i la guitarra d'Eric Bibb, acompanyat per la virtuosa harmònica de Jean Jacques Milteau. I aquest tema, Rock Island Line, és un clar exemple del que va significar el paper de Leadbelly en la música popular. El tema és un tradicional que Leadbelly va incloure en el seu repertori a final dels anys 30 i és així com la cançó es va fer realment popular. Doncs bé, dues dècades després, Lonnie Donegan en va fer una versió a Anglaterra convertint Rock Island Line en un dels himnes de l'esquifle. L'esquifle, un gènere que va desembocar en el principi del beat i del Mersey Beat i que va fer començar a girar la roda de grups com els Beatles i els Stones. Amb això volem dir que hi ha músics, artistes, que d'alguna manera, amb la seva obra, inicien un efecte bola de neu, que amb les seves interpretacions desencadenen una sèrie de caramboles que canvien o bé influeixen en la història de la música popular. I Leadbelly en va ser un d'ells.

aquesta era la versió de Good Night Irene, el tema que va fer popular Lead Belly en mans de Frederick Lundin Overdrive. Lead Belly va néixer a finals del XIX, a finals del segle XIX, i les seves primeres gravacions són dels anys 30 del segle XX. Va començar a tocar la guitarra i a cantar a la presó, on complia condemna per agressió. I ho feia tan bé, i tan bé es portava, i tan bona era la seva conducta, que al poc temps el van alliberar. Però dos anys després hi va tornar, i en aquesta ocasió condemnat per assassinat i per complir-hi cadena perpètua. Va ser a la presó on va ser descobert per aquí, pels germans Lomax. Ja sabeu, John i Alan Lomax, els dos folcloristes que es dedicaven a recórrer diverses geografies, sobretot la d'Estats Units, gravant música popular per la Biblioteca del Congrés. Tant els va impressionar Lead Belly que van acabar convencent el sistema penitenciari de que l'havien de deixar anar, que era un artista, i així ho van fer, amb l'única condició que devia dedicar-se per complet a la música i gravar un munt de discos. Anem amb una altra peça clàssica del repertori de Lead Belly, en aquest cas tocada per Ray Cooder. Això es diu El blues del burgès.

The Bourgeois Blues era la veu i la guitarra de Ray Cooder, un músic i un compositor que, a part de fer unes bandes sonores increïbles, ha estat un gran reivindicador de les músiques d'arrel, tot un estudiós, doncs, de ritmes i melodies influents en la música popular. La quantitat de músics i cantants que han fet versions dels temes de Leap Belly o del seu repertori són innumerables: Johnny Cash, Frank Sinatra, The Doors, Nirvana, Led Zeppelin, etc. Alguna màgia tenia Leap Belly per inspirar a tants i tants artistes. Com hem dit abans, part del seu repertori eren cançons tradicionals, els quals ell feia la seva versió, i d'altres que sí, que eren seus. Però també direm que hi ha certa confusió amb quin és quin. Del que no hi ha cap confusió és de que Cotton Fields era seva. Escoltem-la en mans del malcarat Van Morrison. Cotton Fields.

Hem sentit primer a Van Morrison i després el bluesman britànic Lon John Baldry. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossir, i avui estem fent un repàs del repertori del cantant i guitarrista Lead Belly, interpretat per artistes contemporanis. I ara us heu de deixar endur per la màgia de les Wailing Jennies, cantant en directe Bring Me Little Water Sylvie. Es veu que l'oncle de Lead Belly era un tal Bob, que tenia una dona que es deia Sylvie, i quan treballava llaurant amb les seves mules i tal, sovint cridava a la Sylvie perquè li portés una mica d'aigua. Amb el temps, aquell crit doncs, es va anar convertint en una cançó, en una petita cançó que sentim això, per les Wailing Jennies.

Increïble el joc de veus que es gasten les Wailing Jennies, el trio canadenc dedicat a la música folk. Anem amb un altre tema tradicional del qual Lead Belly se'n va apoderar, Midnight Special. Una cançó que parla de la fuga d'un pres a mitjanit d'una presó a Texas. Una fuga que està basada en un fet real, va passar. Inclús es diu que Lead Belly hi era present aquella nit. Sigui com sigui, el nostre protagonista li va afegir un parell d'estrofes i se la va fer seva, la va firmar ell. Segur que coneixeu la versió de la Creedence Clearwater Revival, però potser encara no heu sentit la versió de Taj Mahal amb Ray Cooder. The Midnight Special. Olé, the Midnight.

era l'eterna melodia de Midnight Special amb les veus de Taj Mahal i Ray Cooder. I ara tornarem a fer passar el saxofonista danès Fredrik Lundin, que va dedicar tot un àlbum al repertori de Lead Belly. Un exercici curiós de la senzillesa a veu i a guitarra dels temes de Lead Belly, Lundin els ha dut a un altre terreny amb els seus arranjaments. A veure com li va quedar aquest Silver City Bound.

Doble ració. Primer hem anat amb el danès Fredrik Lundin i el seu saxo, i després hem sentit la dramàtica versió de House of Rising Sun en la veu de Didi Bridgewater i la trompeta d'Irving Mayfield. I seguim amb una altra veu. Passem d'aquesta profunditat de Bridgewater a un histrionisme exuberant de Chaka Khan, que el 1974 va gravar el segon disc amb la banda de funk Rufus. Sí, els de Tell Me Something Good. Aquells. Doncs un àlbum que, si voleu saber com el rhythm and blues i el funk de mitjans dels 70 arribava a les llistes d'èxit, guanyava Grammys, us donarà una bona resposta. El disc incluïa aquest Trick Down Chariot.

0: Bam i Blackberry. Bam, bam.
1: Hem sentit seguida Sweet Down Chariot de Chaka Khan i després hem anat pròpiament amb Lead Belly amb una gravació del Black Betty, una cançó del treball que, com comentàvem amb d'altres temes, Lead Belly va agafar un tradicional i se'l va fer seu. De fet, se l'acredita amb ell com a autor. D'aquesta també s'han fet innumerables versions. Us en recordeu de la versió dels Ram Jam? Era la nostra favorita. Doncs ara anirem amb un saxofonista, com no, anem amb Clifford Jordan, amb un tema del disc These Are My Roots, Jordan Plays Lead Belly, que de fet va ser l'àlbum que em va fer aquest programa amb material d'aquest bluesman seminal que és Lead Belly. Ja sabeu, Clifford Jordan, un saxofonista de hard bop, doncs va dedicar aquesta gravació a invocar l'esperit de Lead Belly musicalment. Això es diu Dix Holler.

Fantàstic, era el saxo de Clifford Jordan amb Dix Holler. Us recomano moltíssim aquest disc, These Are My Roots, Clifford Jordan. I ara deixeu que repeteixi un tema, que és el Rock Island Line, però en una versió molt, molt diferent de la que hem sentit abans. La parella artística Sonny Terry Brown i McGee respectava molt, moltíssim, a Lead Billy i d'alguna manera n'eren deudors o continuadors, millor dit, d'una manera de fer, de tocar el blues acústic i de parlar de temes socials i quotidians de la vida de la població afroamericana de l'època. Escoltem la seva versió de Rock Island Line.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba. No hi ha temps per més. Avui hem tingut la fuga de Lead Belly. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Sí.
1: Simplificat.
2: Sí. Desubicat.
3: Sí. Comunicat.
4: Identificat. ICAT, la ràdio inquieta.